0: Y así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
1: Cadena SER.
2: Allá on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la Cadena SER.
3: Tots els nostres continguts.
2: Som a tot arreu. Som al teu costat.
3: Descarrega't l'app de la Cadena SER.
2: Tot això passa aquí.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy Catalunya.
1: Bon dia. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya investiga una trentena de suposats terapeutes per comprovar que tenen la titulació oficial segons dades a les quals ha tingut accés SER Catalunya. Les xifres indiquen que en els últims 3 anys aquesta entitat ha rebut més de 140 denúncies per intrusisme laboral i en aquest sentit les pseudoteràpies, tractaments que no tenen cap base científica, encapçalant el rànquing de farses. De seguida ho ampliem. Abans fem un cop d'ull a la informació més pràctica a aquesta hora. El temps, no esperem massa novetats. Encara alguns models meteorològics apunten a un inici del descens de les temperatures a partir de demà dijous, un descens que es deixaria notar plenament el cap de setmana. De moment, però, avui ens espera un altre dia de molta calor després d'una altra nit d'insomni. Pel que fa al trànsit i al transport públic, no consten incidències destacades. Persones que es fan passar per psicòlegs i en aquesta falsa condició ofereixen teràpies a pacients sense tenir la formació oficial ni la titulació que ho acredita. El col·legi que aplega els professionals catalans de psicologia ha rebut en 3 anys 140 denúncies contra farsans que es fan passar pel que no són. Ara mateix investiguen una trentena de casos que estan sota sospita, el més mediàtic dels quals la terapeuta del cas Andic. Informació d'Àlex Calatrava.
2: És un problema en aquesta professió que de moment...

0: posar en mans de qualsevol, que han de corroborar les dades amb qui, van a veure.
1: Són declaracions de Ser Catalunya.
2: El gruix de falsos terapeutes, Àlex, es dona en l'àmbit, com deia la Teresa Moratalla, de les pseudoteràpies, que són tractaments que molts farsants fan passar com a eina curativa quan en realitat no té cap mena de base científica.
1: Sí, segons el Col·legi de Psicòlegs, cada vegada més persones cauen en aquestes mentides perquè hi ha molta oferta, sobretot a través d'internet i les xarxes socials.
2: Un intern de la presó de Ponent s'ha suïcidat a la seva cel·la. Altres reclusos van avisar els funcionaris i, tot i que immediatament es va activar el codi d'emergència, els serveis mèdics no van aconseguir reanimar-lo, Martí Oliver.
3: Segons fons del Departament de Justícia, els metges de la presó van intentar reanimar a l'intern fins a l'arribada del personal d'emergències, que només en va poder certificar la mort. D'acord amb aquestes mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat penitenciari SICAP FAPOL ha lamentat en un comunicat la mort i ha exigit la dimissió de Domingo Estepa com a director general d'Afers Penitenciaris.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha multiplicat per 5 el pressupost destinat a ajudar les comunitats de propietaris que prohibeixen els pisos turístics a la seva finca. La primera convocatòria es va publicar el mes de febrer i s'hi han presentat més de 80 sol·licituds, una xifra superior a l'esperada. Pol Valero.
4: El consistori ha ampliat el pressupost en 200.000 euros i ha allargat a més el termini per presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre. Les ajudes subvencionen un 50% de les despeses de gestió derivades de la modificació dels estatuts de la comunitat per limitar els usos turístics del bloc. Jordi Valls, tinent d'alcalde.
5: Hem funcionat molt bé. Teníem una previsió pressupostària de 56.000. S'acaben aquests ajuts al finals d'aquest any. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
4: Els veïns poden sol·licitar un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents i 2.500 si se'n creen uns de nous.
2: Durant tot el juliol, més de 2,5 milions de passatgers internacionals van aterrar als aeroports catalans. És un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri de Turisme.
1: Catalunya continua sent la segona comunitat més visitada per darrere les Illes Balears i l'aeroport de Barcelona és la primera destinació de les aerolínies de baix cost a Espanya, que són les que més creixen. Van portar 1,5 milions de passatgers internacionals aquest juliol a Barcelona, un 11% més que l'any passat. En canvi, el creixement de les companyies tradicionals es va quedar a l'1%, amb 710.000 passatgers. I en aquest àmbit, l'aeroport de Madrid supera de llarg el del Prat.
2: Dirigents independentistes reivindicant la figura de Muriel Casals, l'expresidenta d'Òmnium, que va morir fa 10 anys, per allunyar, per marcar distàncies del moviment sobiranista amb l'auge de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Queda menys d'un mes per l'11 de setembre i Òmnium ja ha deixat clar que a la manifestació de la Diada els postulats d'Aliança no hi seran benvinguts. Xavier Balló.
6: El pes que ha anat agafant Aliança ja ha generat algunes polèmiques en les dues darreres diades per si dirigents del partit hi eren benvinguts o no. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ja ha deixat clar que el que cal és reivindicar un missatge inclusiu.
7: Era una convocatòria per la Catalunya inclusiva que vol avançar cap a la independència sense renunciar ni deixar ningú enrere.
6: Ha sigut en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, on també hi ha passat el president del Parlament, Josep Rull, que s'ha pronunciat en la mateixa direcció.
8: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació, el que hem de ser prou atractius perquè aquest populisme no sigui l'element de referència de molta gent que honestament vol la independència.
6: Des d'Esquerra, la secretària general Elisenda Alemany aposta per reivindicar una identitat inclusiva enfront tant dels qui volen ser, diu, excloents, com dels qui menystenen la identitat catalana.
2: Canviem de tema. Els Mossos fan una crida al col·lectiu pakistanès de Lleida perquè aparqui la venjança i confiïn en la policia a l'hora de denunciar assalts i agressions als seus establiments. De moment es mantindrà tota la setmana el dispositiu de seguretat a la zona del Parc de les Vies. Maricel Benavarre.
9: L'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra busca un interlocutor entre el col·lectiu pakistanès de Lleida per tal de resoldre per la mediació el problema que s'ha generat entre membres d'aquest col·lectiu i els joves que els roben i agredeixen i que algú freqüenten el Parc de les Vies. Se'ls vol explicar que no es tolera la venjança i que és la policia qui vetlla per la seguretat. Montse Salvatella, la presidenta del Club de les Granotes, posa nom a aquesta situació.
10: Que és el treballar el civisme, i aquest és una cosa que hem de fer entre tots i on hi ha molta feina per fer.
9: L'últim intent del col·lectiu pakistanès d'agafar-se la justícia per la seva mà s'ha saldat amb 7 detencions.
2: Són les 7 i 28 minuts del matí. Anem amb els esports. Rodri, pilota d'or 2024 i millor futbolista.

0: El Mundial del Guany ja és oficialment culer.
1: El migcampista madrileny, que ha signat amb el Barça fins al 2030, assegura que ja és a punt per posar-se les ordres de Flick. En la seva primera compareixença davant els mitjans com a blaugrana, va explicar com ha estat la decisió de triar el Barça per davant d'altres ofertes que tenia, entre les quals la del Madrid.
2: La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
1: Rodri no jugarà avui al Gamper, però sí que assistirà a la presentació de l'equip que es farà just abans que comenci el partit. Per cert, que Hansi Flick ha confirmat que Rafinha serà el primer capità de l'equip en aquesta estrena a casa.
0: I avui, Àlex, què celebrem?
1: Avui celebrem l'aniversari de Manolo García. Trajectòria estel·lar, és creador de cançons que ja formen part de la banda sonora de tota una generació. Una d'elles és segur aquesta que sentim com un burro amarrado en la puerta del baile.
0: Doncs sí, són cançons que formen part del nostre imaginari col·lectiu. D'aquesta manera, amb aquesta musiqueta, arribem a 2:15 del matí.

0: Hoy por hoy Catalunya.
1: Bon dia. L'habitatge, el principal mal de cap dels ciutadans, segons les enquestes, no sembla que figuri en la llista de prioritats de molts ajuntaments dels municipis més tensionats. Almenys així es dedueix del fet que en 3 de cada 4 poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona no es va començar a construir ni un sol habitatge protegit durant 2025. Són xifres de l'Associació de Promotors de Catalunya. Ara ampliem la informació. Abans, però... Sapigueu que no consten incidències destacades ni a les carreteres catalanes ni tampoc al transport públic i que pel que fa al temps... Doncs tampoc no portem avui molt bones notícies. Jordi Garbó, bon dia.
2: Bon dia. Avui serà la jornada de temperatures més altes de tota la setmana. Ara mateix tenim 26 graus de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Lleida i a Girona. Farà sol la major part d'hores, amb alguns núvols, però bàsicament sol. Les màximes durant la tarda a les valls del Pirineu i a la costa se situaran entre els 30 i 35 graus. I a tot l'interior, entre els 35 i 40, superant els 40 alguns punts del Pla del Bages, del Pla de Lleida, de l'interior de l'Ebre, també de l'interior de l'Empordà. Durant la tarda, alguna tronada localitzada però intensa a la Catalunya central. Els pròxims dies, més tempestes i menys calor.
1: 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van engegar la construcció de cap habitatge protegit durant 2025. És un càlcul de l'Associació de Promotors de Catalunya que adverteix que la demanda és molt superior a la nova oferta que s'està generant, Pol Valero.
3: Segons el mateix informe dels promotors, la gran majoria de localitats metropolitanes registren una ràtio inferior a un pis protegit per cada 1.000 habitants. A més, més de la meitat no n'ha qualificat cap en els últims 5 anys. Asseguren que l'any passat es van registrar més de 100.000 sol·licituds per un habitatge protegit només a l'àmbit metropolità, mentre que les llars qualificades provisionalment com a tals no arriben a les 3.000. Això són 35 sol·licituds per cada nou pis de protecció començat.
1: Això pel que fa a l'àrea de Barcelona, però és que la demarcació de Lleida lidera la pitjor ràtio de Catalunya entre demanda i oferta d'habitatge protegit. Amb només 16 pisos assequibles iniciats l'any passat, hi havia més de 2.600 sol·licitants. Això són 160 peticions per cada pis, Maricel Benavarre.
4: Una desproporció que rau en una oferta insuficient d'habitatge assequible. Així ho diu el vicesecretari general tècnic de l'Associació de Promotors de Catalunya, Carles Sala, qui reclama més disponibilitat de sòl per fer promocions públiques d'habitatge.
5: Cal accelerar tot el que és la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl per a construir habitatge de protecció oficial.
4: Dels 16 únics habitatges assequibles iniciats l'any passat a la província de Lleida, només un pertany a les comarques del Pirineu, on es concentren molts dels municipis tensionats pels preus del lloguer turístic.
1: Àlex Calatrava, bon dia.
6: Bon dia.
1: A partir d'ara, els centres de formació d'adults podran acreditar les competències bàsiques de persones que no tenen la titulació.
6: Això permetrà que un treballador que es queda sense feina i que no té estudis ni tan sols el títol de l'ensenyament obligatori pugui demostrar que té el nivell bàsic suficient per accedir a un grau de formació professional i començar a preparar-se. La mesura es provarà el curs vinent i se centrarà en les àrees d'electricitat, instal·lació i seguretat.
1: Amplia la informació l'Èlia Pijuan.
7: El Servei d'Ocupació de Catalunya actualment ofereix graus a persones en situació de desocupació, però pocs poden accedir als nivells 2 i 3 on es demana tenir l'ESO i un títol de batxillerat o de tècnic. Per això la normativa preveu que es facin proves d'accés específiques. Fa 2 anys, per exemple, només el 40% podia accedir a aquests graus. Ara, el Departament d'Educació ha invertit més d'1 milió d'euros perquè aquells que no tenen cap tipus de formació puguin fer aquesta prova pilot on s'avaluaran els nivells de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i competència digital. Actualment, prop d'un 15% de la població de més de 15 anys a Catalunya no té estudis o té l'educació primària incompleta.
1: I encara en clau econòmica, el dèficit comercial de Catalunya s'ha duplicat al mes de juny. La diferència entre les importacions i les exportacions s'ha enfilat als 1.400 euros, pràcticament, en bona part, per culpa de l'encariment dels carburants i dels productes energètics que es compren a l'estranger, vinculat al conflicte a l'Orient Mitjà.
6: Catalunya ha importat productes i serveis per valor de 10.600 milions d'euros, un 10% més que fa un any, segons les dades publicades pel Ministeri d'Economia. Gran part de l'augment s'explica per la crescuda caiguda intensa dels productes energètics que es compren fora, un 63% més que fa un any. Per altra banda, les exportacions catalanes van avançar un 2,9% al juny, fins als 9.300 milions d'euros impulsades pels béns d'equip. En canvi, els productes químics, que representen més d'una quarta part de les exportacions, van disminuir lleugerament les vendes. El sector d'aliments i begudes i el sector de l'automòbil també van reduir les exportacions. Amb dades acumulades entre gener i juny, el dèficit comercial de Catalunya supera els 7.700 milions d'euros.
1: A Catalunya cada any llancem a la brossa més de 170 milers de tones d'aliments, aliments que es malbaraten. De mitjana això són 64 quilos per llar.
6: O dit d'una altra manera, 330 euros anuals per família que van a la brossa, segons l'últim informe del Departament d'Agricultura. Això s'agreuja a l'estiu, quan som a cavall entre els llocs on vivim i els llocs on estiuegem. Aquest estiu, una companyia catalana ha trobat una fórmula per lluitar contra el malbaratament.
1: Ens l'explica en Vicenç Llorca.
0: La fruita i la verdura són els dos tipus d'aliments que més es malbaraten, segons l'últim informe d'Agricultura. Cada any se'n perden 54 milers de tones. Una empresa catalana, tal qual, de Bellpuig, a Lleida, està especialitzada en el rescat de fruites i verdures que, per diferents motius, no arriben al circuit comercial habitual perquè no són estèticament boniques, tot i que tinguin el mateix gust, o millor, que qualsevol altra peça. Les salven i les venen a restaurants o a particulars. Ara, a l'estiu, la companyia ofereix als clients que marxen de vacances la possibilitat de destinar la seva comanda una entitat social, evitant que els aliments es perdin aquest mes. A través d'aquest sistema han donat més de 3.000 quilos de fruita i verdura fresca a fundacions com Arrels o la Fundació Mona, dedicada a la protecció i recuperació de primats.
1: I les altes temperatures de l'estiu, amb diverses onades de calor successives i la falta de pluges dels últims mesos, han obligat els viticultors de Tarragona a avançar la verema. És de les més primerenques que es recorden, Cristina Artacho.
8: Al Camp de Tarragona i a la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Maria Rosa Blanc és la presidenta de l'ADO Tarragona.
9: La gent doncs, es va molt buscada, les persones per collir, preparar-ho tot, i sobre la marxa tothom vol, té urgències i és un component afegit una miqueta així d'estrès, que ja forma part de lo que és la verema, no?
8: Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des del juny fins ara ha fet que els grans no s'hagin inflat i siguin més petits.
1: Són les 7:58 minuts del matí. Avui al Festival Occident de la Cerdanya, Rosario. Aquest fons, saludem la Laura Estrada, que ara a les 8 comença l'Aquí Catalunya d'estiu. Què fan les teves gates, Laura?
10: Les meves gates estan molt bé, gràcies.
1: Molt adequat, no?, amb, aquesta cançó.
10: I tant.
1: Molt bé. I dit lo important, a l'Aquí que tenim avui?
10: Doncs de seguida ens situem a Granada, després d'aquest eixam sísmic que han viscut en les últimes hores. Connectarem amb la SER allà, també us explicarem l'última hora a Ceuta. Però avui tenim ganes de Barça, és dia de Gamper, per tant farem tertúlia esportiva amb en Nil Solà i la Juliana García Villar. Això serà ja a tocar de les 9 del matí. I a partir de les 9, el racó de pensar amb la Yolanda Sey, que avui es pregunta i fa com un recull, podríem dir, de pel·lícules, de sèries, de cançons que no han envellit bé amb el temps. Em refereixo al llenguatge, quan el llenguatge ha quedat desfassat, siguin perquè eren bromes, que en el seu moment eren bromes i ara és masclisme o racisme pur i dur, doncs com això ha anat canviant. Ho parlarem amb el filòleg Magí Camps, que també ens explicarà com també la llengua s'adapta amb els temps que van canviant. I ens preguntem si Xinxan hauria passat aquest filtre. És políticament incorrecte?
1: Justet, eh?
10: Jo crec que és políticament incorrecte, era i ho és. I ho farem amb la Cristina Miret, la seva dobladora.
1: Però és molt important no treure les coses del seu context històric.
10: També, clar, s'ha d'entendre.
1: Sí,
10: parlem doncs amb la Cristina Miret, que és la seva dobladora, i acabarem amb psicologia amb en Joan Soler Socarrats.
1: Estupendo, doncs tot això a partir d'ara a l'Aquí Catalunya. Nosaltres tornem d'aquí 20 minutets amb més notícies.
11: Cuando alguien es capaz de conseguir que por un rato te olvides de casi todo, que fijes la mirada en unas manos, que observes cada detalle, cada movimiento, cuando alguien es capaz de conseguir al menos por un instante que te rías, que te diviertas, que te emociones, que no dejes de preguntarte, ¿y eso cómo ha ocurrido? Bueno, cuando alguien, en fin, es capaz de hacerte creer en algo, por muy imposible que sea, no es un ilusionista, es un verdadero mago. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: Bon dia. En el que portem d'any, si reclusos s'han suïcidat en alguna presó catalana, és la mateixa xifra que durant tot 2025. La majoria de morts patien algun trastorn mental i consumien drogues, diu el govern. Costa de comprendre que això, que persones es treguin la vida sense que ningú se n'adoni i que prenguin substàncies prohibides, que això, deien, passi en un entorn que es pressuposa protegit i vigilat, com és o com hauria de ser un centre penitenciari. Ara ampliarem la informació. Abans, l'àrea de servei. I el primer de tot, el trànsit.
2: La Generalitat de Catalunya t'ofereix el trànsit.
1: Com estan les carreteres, Àlex Calatrava? Bon dia.
3: Bon dia. Circulació intensa amb congestió o fins i tot algunes retencions en vies com la B10 a Barcelona i la Nacional 240 a Lleida. Sense ser res molt aparatós, la situació més complicada registra la B20 a Barcelona en direcció al Nus de Llobregat amb un quilòmetre de cues.
4: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
5: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern.
1: Al transport públic no hi consten incidències i pel que fa al temps... Jordi Carbó, bon dia.
6: Avui passarem molta calor amb temperatures més altes que ahir. De moment, les mínimes semblants. 26 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona, 24 a Lleida i Girona. Farà sol la major part d'hores, amb un ràpid ascens de temperatures a les valls dels Pirineus i al litoral, màximes aquesta tarda de 30-35 graus, entre els 35 i 40 tot l'interior i per litoral, per sobre dels 40 alguns punts de la plana de l'Empordà i de Ponent, sobretot al Pla de Lleida. També

0: a la seva cel·la. Altres reclusos van avisar els funcionaris de la situació i, tot i que immediatament es va activar el codi d'emergència, els serveis mèdics no van aconseguir evitar la mort, Martí Oliver.
1: Segons fons del Departament de Justícia, els metges de la presó van intentar reanimar a l'intern fins a l'arribada del personal d'emergències, que només en va poder certificar la mort. D'acord amb aquestes mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat penitenciari SICAP-FAPOL ha lamentat en un comunicat la mort i ha exigit la dimissió de Domingo Estepa com a director general d'Afers Penitenciaris.
0: És la sisena persona que se suïcida en una presó catalana aquest any. A mitjans d'agost ja hi ha hagut tantes víctimes mortals com les que es van registrar durant tot l'any passat. La gran majoria de morts tenien problemes de salut mental.
1: Sí, entre el gener i l'abril d'enguany hi va haver 4 morts que van disparar les alarmes, tot i que des d'aleshores el ritme s'ha alentit. Segons dades del govern, en els darrers 3 anys hi ha hagut 28 persones que s'han llevat la vida en centres penitenciaris. Brians, amb 7 suïcidis, Mas Enric, amb 6, i Puig de les Basses, amb 5, són les presons on més suïcidis hi ha hagut. 7 de cada 10 casos eren presoners que complien condemna, mentre que el 30% restant estaven en presó preventiva a l'espera d'un judici. En la gran majoria de casos, diu el govern, hi havia un trastorn mental, la meitat dels quals eren per problemes de consum de substàncies.
0: El Col·legi de Psicòlegs investiga una trentena de terapeutes per comprovar que tenen la titulació necessària, segons dades a les quals ha tingut accés SER Catalunya. El cas més mediàtic, que ara mateix està sota sospita, és el de la terapeuta del cas Andic, ja sabeu, el creador de Mango, que va morir espanyat a la muntanya quan anava només amb el seu fill. Les xifres mostren que en els últims 3 anys el Col·legi de Psicòlegs ha rebut més de 140 denúncies per intrusisme laboral. Àlex.
2: És un problema en aquesta professió que de moment no millora. Les denúncies de l'últim curs només han caigut un 10% respecte al 2022, tot i que des del col·legi alerten que aquest és un problema molt més gran. Només tenen registrades les queixes que els arriben, però la majoria de casos no es denuncien. Teresa Moratalles, la comissionada d'Ètica, Intrusisme i Deontologia del col·legi, considera que cal actuar en dos nivells per reduir l'intrusisme.
3: Una és aquest buit legal que s'haurien de regular en aquest país, les pseudoteràpies. Hi hauria d'haver-hi una regulació clara de qui les pot fer i qui no les pot fer. I l'altra és conscienciar la població de que la seva salut és importantíssima, tant la física com la mental, i no es pot posar en mans de qualsevol, que han de corroborar les dades amb qui van a veure.
2: Són declaracions de SER Catalunya.
0: I el gruix de falsos terapeutes es dona en l'àmbit de les pseudoteràpies, com explicava Teresa Moratalla, uns tractaments que alguns farsans fan passar com a eina curativa quan en realitat no tenen cap mena de base científica.
2: I segons el Col·legi de Psicòlegs, cada vegada més persones cauen en aquestes mentides perquè hi ha molta oferta, i sobretot a través d'internet i les xarxes socials.
0: A menys d'un mes de l'11 de setembre, Òmnium adverteix a Aliança Catalana que els seus postulats xenòfobs i excloents no seran ben rebuts a la manifestació de la Diada. La Unitat en Pro de l'Independentisme té línies vermelles per aquesta entitat, Xavier Balló.
4: El pes que ha anat agafant Aliança ja ha generat algunes polèmiques en les dues darreres diades per si dirigents del partit hi eren benvinguts o no. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ja ha deixat clar que el que cal és reivindicar un missatge inclusiu.
5: Que era una convocatòria per la Catalunya inclusiva que vol avançar cap a la independència sense renunciar ni deixar ningú enrere.
4: Ha sigut en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, on també hi ha passat el president del Parlament, Josep Rull, que s'ha pronunciat en la mateixa direcció.
6: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació, el que hem de ser prou atractius perquè aquest populisme no sigui l'element de referència de molta gent que honestament vol la independència.
4: Des d'Esquerra, la secretària general Elisenda Alemany aposta per reivindicar una identitat inclusiva enfront tant dels qui volen ser, diu, excloents, com dels qui menystenen la identitat catalana.
0: El Departament d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat destinarà 250.000 euros a projectes de protecció a la infància a Colòmbia després del terratrèmol. L'objectiu és restaurar entorns segurs d'aprenentatge, donar suport psicològic a infants i famílies i també reduir els riscos de separació familiar i abandonament escolar.
2: La iniciativa s'ha fet en coordinació amb autoritats nacionals i locals, agències de les Nacions Unides, ONGs i actors comunitaris, i s'implementarà principalment als departaments de Chocó i al Valle del Cauca. Es preveu ajudar 4.000 infants i adolescents, 300 cuidadors i 70 docents.
0: Amb aquesta informació arribem a les 8 i gairebé 28 minuts i mig del matí.
7: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
0: I fem ara un cop d'ull a la premsa editada a Catalunya.
2: El periòdico destaca el pla del govern perquè els trens d'alta velocitat de Madrid entrin a Barcelona per la futura estació de la Sagrera.

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. Ya son 2.200 las hectáreas quemadas en el incendio de Las Hurdes, en Cáceres. La principal hipótesis es que el fuego ha sido intencionado. Aldo Gómez.
1: La evolución de este incendio no es nada favorable. Siguen 700 vecinos desalojados de una decena de alquerías de Pino Franqueado, que es el municipio en el que empezó el fuego, y no se descartan más evacuaciones. En el puesto de mando avanzado que se ha instalado en este municipio está José Luis Hernández.
2: Más de 2.200 hectáreas han ardido en el incendio que comenzara a mediodía ayer en Las Hurdes de manera intencionada, según apuntan todas las hipótesis. Un incendio en el que hoy se espera que actúen más de 20 medios aéreos, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. La evolución no está siendo todo lo buena que se esperaba y hay peligros, sobre todo en la zona de Cerezal, en la cabeza noroeste del incendio, como decía el consejero de Presidencia, Abel Bautista.
3: Porque a pesar de ese buen trabajo que se ha hecho durante la noche por parte de los efectivos para proteger Cerezal, no hay un 100% de garantía de que el paveseo, incluso la actividad explosiva que pudiera generar el propio incendio en ese valle de Los Tejos, toda esa zona del río Malvellido, pudiera entrar en una actividad bastante virulenta, explosiva, como digo, y por tanto que pusiera en peligro esa población del Cerezal.
2: De momento se mantiene la evacuación de 10 alquerías, unas 700 personas, y está preparado, en caso necesario, la evacuación de Nuño Moral.
1: Mientras, del terremoto de Granada, 13 vecinos han tenido que pasar la noche en un albergue después del desalojo de 600 personas en el municipio de Las Gavias. Durante la noche y buena parte de la mañana se han sucedido las réplicas, con hasta una quincena, eso sí, todas de muy baja intensidad. Granada, Jaime Bedmar.
4: Los servicios de emergencia están apuntalando los pilares que han sufrido daños y el Ayuntamiento de Las Gavias confía en que los vecinos puedan regresar a sus viviendas a lo largo de este miércoles, una vez asegurada la zona. La noche ha vuelto a dejar réplicas, pero de menor intensidad. Desde las 7 de la mañana van ya una decena de temblores en el entorno metropolitano de Granada. Algunos de ellos se han sentido por la población, pero en menor grado e intensidad. En todo caso, Granada va recuperando el pulso de la normalidad y muestra de ello es que la Alhambra ha vuelto a abrir sus puertas al público después de los terremotos, aunque la Alcazaba permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
1: El PP rechaza la acogida en la península de 500 niñas migrantes que se encuentran actualmente en Ceuta. Como ha contado hoy la SER, el gobierno central y el Ceutí, gobierno del PP, han acordado un plan para sacar de la calle a este medio millar de menores y trasladarlas a la península. La primera fase del plan ya se ha puesto en marcha. Bueno, pues dice Juan Bravo del PP que estas niñas lo que deberían hacer era volver a Marruecos. Declaraciones en Antena 3.
5: Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el gobierno? De verdad, que se olvide de los muros, que busque el interés del menor, como bien decía la ministra, y el interés del menor es estar con su familia o lo más cerca de su familia que pueda, y que dejen de pensar en otras cosas. De verdad, yo creo que ya está bien.
1: Del exterior, Emiratos Árabes suspende las relaciones comerciales y financieras con Irán. Es la respuesta de Abu Dhabi tras la detección de 2 misiles lanzados por Teherán hacia su territorio. Sara Aranda.
6: Emiratos Árabes Unidos ha anunciado un embargo comercial indefinido a Irán, al que acusa de socavar la paz y la seguridad regional tras acusarles de lanzar 2 misiles con el objetivo de afectar al tráfico marítimo. El portavoz de Exteriores iraní ha negado las acusaciones, las califica de infundadas y asegura que se trata de una operación de falsa bandera. Teherán acusa a Emiratos Árabes Unidos de incumplir el principio de buena vecindad y de boicotear los esfuerzos para evitar una escalada en la región. En medio de las tensiones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha hablado con funcionarios emiratíes para exigir responsabilidades a Irán por sus continuos ataques en el estrecho de Hormuz. Trump asegura que las conversaciones se han paralizado. Emiratos Árabes Unidos insiste en el diálogo, mientras que Teherán señala un rearme en la región e insta a los países del Golfo a no colaborar en la ofensiva estadounidense.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
8: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
9: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal.
10: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
11: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
7: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta.
12: Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
13: Joan Garcia.
14: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
13: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
14: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
15: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
16: I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
15: Referents amb tu.
16: Penso en tu.
17: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
18: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
19: És un animal.
18: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
19: Lo que acaba de hacer la niña mal.
18: Cose el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
19: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
17: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
20: Bon dia, com esteu? 12:06. Arrenquem el Què t'hi jugues. Ramon, m'ha cremat el telèfon a les mans l'última setmana. Però cremat, eh?
21: Ah, sí?
20: Vaig dir, deixaré 15 dies que si no passa res molt gros no et trucaré. Però és que l'últim dia que vam parlar tu i jo aquí en aquests micròfons, parlàvem de, ostres, si sembla que Rodri acaba escollint el Madrid, com Xavi Alonso el 2010, fitxatge Bartra Bredó de l'equip que està fent per aquest segon projecte, imagina't si ha plogut, imagina't si hi ha coses que dic, això li hauries de consultar al Ramon.
21: Bueno, ja veus, però això sempre tens el telèfon obert, ja saps que jo estic disponible. Sobretot, mira, hi ha una cosa que a la vida aprens. Hi ha gent que va amb els titulars, hi ha gent que va amb els suplents, hi ha gent que no li importa qui són els titulars i qui són els suplents. Això no només amb els equips de futbol, sinó amb els equips de ràdio, amb els equips del diari i amb els equips de televisió. Sembla que quan no hi ha els cracs, els col·laboradors també es prenen vacances. Jo no miro mai qui presenta el programa, perquè per mi la fidelitat és a l'equip i al programa. I això fa, evidentment, després els que porten els programes saben si té més o menys audiència i si tu el que pots dir és més o menys interessant i si hi ha setmanes que paga la pena i d'altres que no. Per tant, com que ara ja estic en una edat d'això de la jubilació activa, que estic... és un càrrec en aquest país, ara, permet la disgregació, hi ha un problema que és que per apujar-te el sou t'han de canviar la gorra. Si tu dius, escolta, vull cobrar una mica més, llavors et fan sots cap o et fan cap. El qual vol dir, deixen de perdre un redactor que és molt bo com a redactor, però guanyen un inútil com a sots cap o com a cap. Aleshores, tu el que has de fer és, si vols un gran cronista, paga'l com a cronista, i si vols un gran redactor, doncs com a redactor. No, aquí et van pujar la categoria. Aleshores, jo ara he descobert això del jubilat actiu, que és que no figures en una filla de...
20: Ets fals nou, ets un fals nou, ets un fals nou.
21: Un fals nou, i aleshores, com que no tens responsabilitats... treballes i no treballes, depèn de si crida o no. Com, ara ho dèiem una mica amb l'Anna, que és una mica com un autònom, una mica així, no? Aleshores va ser evident, per tant, bé. No
20: passa que si els cracs els fas jugar cada 3 dies també hem de rotar, home, de tant en tant hem de rotar.
22: És com jo, però en periodista, no? És jo en periodista.
20: Sí.
22: Jo estic jubilació activa, que és jugar en MLS.
20: Demà passat fas 38 anys.
22: Ves? Jubilació molt activa.
20: Molt activa, molt activa. Però quina jugada, Ramon? No la veiem venir que el Barça i el Madrid es disputessin Rodri d'una manera tan... amb un interès tan similar tots dos i sobretot que el futbolista escollís venir al Barça quan sembla... Clar, en principi l'equip que té més necessitat és el que té més números per seduir-te, però que ell tingués tan clar que el projecte que el seduïa era el de Hansi Flick i aquest Barça de la canalla que ha estat aspirant a totes les dues últimes temporades i que realment, tot i que no hagi governat Europa a nivell de títol, sí que s'ha guanyat els cors del futbol,
21: A vegades el mercat et porta situacions inversemblants, no? El Barça anava buscant un davanter i si pot ser un lateral, un central esquerrà i potser alguna altra cosa i ha acabat fitxant com a gran figura Rodri. Rodri, crec que és una molt bona operació per un club gran i ambiciós. És a dir, quan, tu, la marca Barça, li dius al Barça ha fitxat Rodri, això revaloritza molt la marca, i al mateix temps és un missatge per un equip que ha de ser ambiciós i no plenyider. És a dir, això de dir, bueno, ja estem com estem, ja anem fent... I... No, jo
0: ja
21: crec
0: tenim
21: que és...
0: bon mig del camp,
21: just,
0: no cal...
21: Jo crec que és un salt de qualitat, té un risc, òbviament, com totes les operacions, perquè si no el futbol ja no seria el futbol, té un punt imprevisible. Però a efectes de mercat em sembla una jugada extraordinària, com tu bé dius, perquè li treus a més amb el Madrid i li fas dir que ha preferit el Barça al Madrid. Això és un intangible que té un gran valor i que vol dir que aquesta cultura que té el Barça de que el joc és més important que el resultat ha de ser una... el joc et portarà un bon resultat i no al revés, això et dona molt valor. I després jo crec que també a nivell d'equip tota la mecànica de joc es pot enfortir per un parell de raons, especialment per la del lideratge. És a dir, aquest equip, per ser ambiciós, necessita estructuralment posicions molt, molt definides. La posició del porter es veia venir. Ara tens un porter de garanties i saps que amb aquest porter ja no hi has de patir. Necessites un davanter centre. Veurem cap on et porten les circumstàncies si no el pots aconseguir aquesta temporada, si has de jugar amb Rafinha de fals nou. Jo estic veient molts moviments de cara a enfortir la posició de Rafinha. Amb Lamin, que sempre et quedarà com a alternativa. I mentre estàs discutint això i arribes al 31, t'ha aparegut la possibilitat d'un 5. O sigui, si tu tens un porter, tens un central, posem Cubarsí, 19 anys, tens Rodri i acabes fitxant un nou, acabes tenint un equip vertebrat, amb figures per cada línia extraordinàries. I després, en sentit de lideratges, m'agrada perquè jo crec que al centre del camp del Barça últimament s'havien diluït les responsabilitats. Que si el Pedri està bé, si no està bé, si el De Jong, si no sé què, que si el Gavi, que si el Fermín, que si... Saps allò com de dir? Que si aquest, que si l'altre...
20: Que si el Rodri et pot fer de mig centre, que si ara el Gavi et pot fer a la base o et pot fer de mitja punta...
21: L'entrenador tindrà problemes perquè haurà d'escollir, però tu has de tenir una plantilla amb recursos perquè tu has d'anar ja cap a la Copa d'Europa, que potser no la pots aconseguir el primer any, no ho sé, però tu has de tenir un projecte que ja et porti a mantenir la regularitat a la Lliga, perquè la Lliga és la que et fa guanyar. Mirem les Copes d'Europa que ha guanyat el Barça, normalment sempre ha guanyat la Lliga. Per tant, una cosa és conseqüència de l'altra.
20: Sempre,
21: aquí
20: sempre.
21: No, sempre. No és com el Madrid, que tu pots guanyar la Champions, sinó aquest és aquest procés de maduració i el tens. Per tant, el salt de qualitat que fas, jo crec que és molt important. Després veurem la mecànica del joc, perquè això sí que m'interessa molt. Perquè, d'alguna manera, aquesta doble base que dèiem, no?, que tenia de centrecampista, amb el Rodri recuperes un mig centre clàssic com era el Busquets. I això fa que l'altura dels mitjos pugui variar. I el futbol no sigui tan vertical, futbol no sigui tan ràpid i no sigui tan imprescindible acabar les jugades. I tornaríem a l'àrea de metodologia del Barça, del Paco Seirulo i dels ideòlegs de la casa, que eren tot el que té velocitat, tot el que té energia, tot el que és de físic, té un límit. L'associació a través del passi, mai. És comunicació.
20: Són infinites, no?, les combinacions. Depèn. No hi ha mai dues situacions
21: tu,
20: iguals.
21: Tu has de veure com t'associes. Per exemple, ara estem tots pendents de si el Rodri i el Pedri s'acabaran associant. Aquí també es deia de Xavi i Iniesta que no podien jugar plegats. Al final van jugar plegats.
20: O de si Bernal pot jugar una altra...
21: Això és diàleg. És diàleg entre centrecampistes, entre els jugadors, i això per mi és molt interessant.
0: Nosotros
21: és fascinant.
0: Estamos construyendo un buen proyecto, pero vosotros, la prensa, pues ya os encargaréis de destrozarlo todo entero, de arriba abajo, porque es vuestro trabajo y tenéis que hacer esto, ¿no? Primero, soltáis muchas mentiras, decís muchas mentiras los periodistas.
2: ¿O no?
0: Y decís muchas cosas que están hechas para doblar la imagen de mí, y decís muchas cosas y dices, ahora, ¿quién se va a asociar con este? Yo también me pregunto quién se va a asociar con otro periodista para decir mentiras de mí. Tú ahora te vas a asociar con otro periodista y vas a decir cosas malas. El Nil está diciendo muchas mentiras.
20: El Nil y una brincada buena. De tant en tant.
0: Están diciendo mentiras.
20: Ahora te esquilaremos a tú, que precisamente sí. De lideratge has tingut una situación de parlar amb el Ramon Besa. Que t'hi jugo.

0: ella porque te echa mentira. Alegría para vosotros, que decís. Qué vergüenza. Mentir es la forma de vivir. Bueno, es que es verdad. Yo...
1: Un quart d'una del migdia, De Jong, escolteu-lo aquí perquè no el sentireu per al Gamper, perquè Nil Solà, formalment, com estàs? Bon dia.
2: Hola, com estàs, Joan Tejedor? Molt
1: avui bon dia. És el dia de presentar-se davant l'afició, és el dia en què la nova plantilla del Barça, a l'espera que acabi el mercat, tingui els primers minuts al Camp Nou, que hi hagi discursos d'entrenador i de capitans, de primer capità, i les últimes hores hem conegut que Hansi Flick, a l'espera de fer una votació quan ja estigui la plantilla tancada a partir del 31 d'agost, n'ha anomenat tres, i entre ells tres no hi és Frenkie de Jong, amb el pretext de que està lesionat.
2: Sí, amb el pretext de que està lesionat. De moment, fins que no es tingui aquesta plantilla, no hi hagi votacions. Els capitans del Barça seran Rafinha, Eric García i Pedri, per aquest ordre. En principi, això ho ha anomenat a Hansi Flick. Un Hansi Flick que ahir, a mitjans del club, ho explicava d'aquesta manera.
3: Rafa will do it, because normally...
4: En Rafa serà el capità. Normalment, Frenkie és el tercer, però el Marc i l'Araujo són fora, i el Frenkie està lesionat i no està disponible. Així que he decidit qui seran els capitans fins que votem, que serà quan el mercat es tangui. Quan estigui tancat, votaran. Però fins aleshores, el Rafa és el capità juntament amb l'Eric i el Pedri.
3: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
2: Doncs aquest és Hansi Flick explicant aquesta decisió. Per tant, avui entenem que qui parlarà serà Rafinha. Jo, i això ja és opinió, crec que seran els mateixos tres capitans al llarg de la temporada, Rafinha, Eric i Pedri, però és veritat que l'equip a la plantilla haurà de votar. Un Hansi Flick que també va voler parlar de la situació de Frenkie de Jong.
3: The relationship with Frenkie and me is very good.
4: La relació entre Frenkie i jo és molt bona. Frenkie és un jugador molt professional i sempre parlo amb ell sobre les coses que passen a l'equip o sobre el proper partit. Parlem molt. Per mi és un jugador molt important, perquè a més també és un jugador amb molta qualitat i això és tot el que vull dir.
3: Give to us and this is what I want to say.
1: Flick va parlar molt la temporada passada de que faltaven aquests lideratges que deies, Ramon, a la gespa, cosa que d'entrada és fàcil interpretar, clar, amb jugadors de 19, 20, 17, 18 anys, però aquí sota també hi ha un missatge cap als que en tenien 27, 28, 31, Ter Stegen, Araujo, De Jong. Et sembla casualitat aquesta decisió que pren Hansi Flick? De moment, a l'espera que voteu, jo us dic que poso aquests tres.
5: Em sembla una decisió intel·ligent. I de moment... Li dius que es recuperi, que es posi bé molt De Jong i quan estigui bé, doncs llavors entre els companys, el que sigui, decidiran. Però fixem-se que els grans equips tenen grans capitans. I quan jo parlava de diluir responsabilitats, això ha passat una mica amb la capitania. Ens hem acostumat tant a Flick i que Flick és el que pren les decisions com si també fos el capità. Però hem perdut allò de dir, fins i tot quan sorties, qui porta la senyera, el braçal de capità? Un dia un, l'altre dia l'altre...
1: Hi ha aquest pacte tàcit de que el porta sempre el que porta més temps al club.
5: Aleshores, primer, això jo crec que s'ha de respectar, és una elecció de vestidor, encara que de vegades els entrenadors amb gran personalitat s'ho han carregat, va començar Cruyff el dia que va anomenar, per exemple, Vaquero.
1: Li va treure el braçal a Zubi, li va donar Vaquero, sí.
5: Ho ha fet Guardiola, quan també va anomenar el City el capità, que va dir... Ara hem vist justament amb el documental
1: aquest del Prime.
5: Ha passat amb el Walker. Bueno, els entrenadors moltes vegades intervenixen perquè necessiten reactivar el vestidor. Jo crec que el vestidor del Barça, el vestuari, ha arribat en un moment en què necessita també aquests rols que quedin molt delimitats. Per això et deia el de Rafinha, que... En espera de qui serà el nou, quan l'altre dia el vaig veure jugar a Basilea de nou, de fals nou, i ara el veig de capità i tota la història, després del que va passar al Mundial, que es va parlar de la seva situació particular i de l'estima que li té Flick, perquè no ens oblidem que és el jugador bandera, i l'any passat l'absència de Rafinha va ser capdalt amb l'eliminatòria contra l'Atleti de Madrid, per exemple, d'aquí la necessitat de tenir 22 jugadors, o sigui, això de dir, ai, escolta, això és com tot, la competitivitat, hi ha de ser, i has de tenir recursos i has de tenir més gent, no pots tenir només 11 jugadors i molts suplents. Una altra cosa és que tinguis una plantilla reduïda com vol Mourinho pel Madrid, però tu has de tenir una plantilla, els llocs doblats, com es diu, i jerarquies clares.
6: Jo les tengo triplicados, los lugares.
5: I aquí és on jo crec que la capitania, hi haurà gent que anirà agafant més rols. A mi em sembla bé que Eric és un futbolista, doncs justament en la línia que tots tenim al cap, aquell el Puyol famós, que esclar, parlàvem molt del Barça de Guardiola i parlàvem del Barça d'Iniesta, parlàvem molt del Xavi, del Busquets, però el capità era Puyol. Parlàvem d'en Puyol, de Piqué, per què? Perquè Puyol... Ara explicaré una anècdota que jo ja l'he explicat alguna vegada aquí, perdoneu-me, perquè com que em faig gran, em repiepiejo i repeteixo les coses, però El Pep una vegada explicava del que significava Puyol per al Barça, que deia, bueno, Puyol t'obliga, entre d'altres coses, a jugar a mig camp. Perquè tira la defensa,
1: tira l'equip endavant, no?
5: Per què? Perquè té uns recursos físics tan extraordinaris que pot corregir molt ràpid. És a dir, pilotes d'esquenes dels centrals, ell corregia. I això li permetia lluir les seves virtuts i al mateix temps dissimular els seus defectes. Perquè la línia de passada era molt més a prop. Els jugadors et quedaven molt més a prop al jugar al camp contrari. I t'obligava de passada a que el Piqué i altres jugadors haguessin d'estar en plena forma, perquè les pilotes d'esquenes dels... Recorda el tacle de Mascherano, recorda aquelles jugades que hi havia...
1: No, si has de córrer 50 metres enrere, clar, has d'estar...
5: Havies d'estar molt en forma, recorda el que és el Piqué, i al mateix temps, clar, fa que l'equip tingui l'efecte faixa. Sí, tu les faixes tenen sentit quan apreten. Quan es comencen a donar, te'n vas a la merda, no serveixen de res. Que és llavors que acabes amb el Messi en una porteria, el Ter Stegen en l'altra. Però l'equip, clar, la faixa s'ha donat. Aleshores, aquest efecte faixa de poder apretar l'equip és molt important. Per això també crec que el joc posicional de Rodri, que a més defensivament jo crec que com a mig centre és el millor que hi ha, perquè ens hem oblidat moltes vegades de les vegades que els equips rivals arribaven amb facilitat a l'àrea del Barça, en situacions clares. Jo crec que la figura de Rodri fa que gairebé moltes vegades sigui com un tap i fins i tot com un tercer central. Jo crec que pots acabar jugant 3-4-3. És una altra cosa que fins ara ens n'havíem oblidat en Flick. I era un discurs molt de Cruyff i era un discurs molt de Pep. Jugar amb tres centrals... Recordem que Rodri va jugar de central amb Luis Enrique al Mundial.
7: Sí, però me colgaron, però me colgaron.
2: Sí, sí, sí.
5: Bueno, vull dir que...
7: Me reventaron
1: por... No, però sí, és veritat, no el portes per estar a la nòmina de centrals com va acabar Mascherano, però allò que et va fer Touré a la final del 2009, bueno, de Copa i de Champions, que no tinc centrals i... Però escolta'm, aquest mig centre et pot fer aquest rol de central aquell dia. I l'any que ve, temporada nova, amb tots Sants, torna a ser migcampista, no hi torna mai més. Però que si el necessites, t'ho pot fer.
8: Que me van a echar de menos a mi,
5: té una lectura del joc que jo crec que és molt... molt bona, i crec que per la Lliga, és que, clar, jo pensava l'altre dia, com mira, ara comença la Lliga, i estem parlant del fair play financer, estem parlant dels controls que hi han d'haver, jo penso, si el Barça i el Madrid es cauen, aquesta Lliga...
1: Què li queda?
5: Es penseix. Per tant, a la Lliga teva li interessa que tant Barça com Madrid fitxin. I això, en canvi, o que tinguin plantilles molt competitives i que tinguin recursos. Recordem que el Madrid... ens estem oblidant d'una cosa, que és que el mes d'octubre, si tot va com va, aprovarà a l'Assemblea la venda d'un 5% del club. És a dir, tindrà calés i tindrà liquidesa. No li surten perquè el Madrid li sobrin els calés. El Madrid necessita fitxar, com ha fitxat, fitxant, corregint posicions de l'any passat, és a dir, la dels laterals, la del central, vol dir que van fitxar malament i ara estan corregint el que els hi va passar l'any passat, plantejant-se una aventura extraordinària a nivell futbolístic. Em recorda molt a França, molts defenses, molts davanters, pocs centrecampistes. Recordem que França, amb Tchouaméni i amb Rabiot, i es va partir com es va partir com li va jugar Espanya, sobretot a les semifinals, que semblava que era un equip que
1: ni era profund atacant, ni era rocós defensant.
5: Vull dir, però que tot això fa que, de cop i volta, el fitxatge de Rodri hagi fet que el mercat anglès, fins i tot, i la gent comenci a parlar del que està passant a la Lliga Espanyola, perquè a Anglaterra porten la Premier cap a 3.000 milions, ja, en fitxatges. Llavors tu dius, és car, és barat, qui marca els timings? Marquen els anglesos, i els anglesos, quan tu has de fitxar un jugador anglès o has d'anar allà, és molt més complicat. Aquí li ha passat amb el Gordon, i ha passat amb el... No li ha passat tant amb l'Adeyemi, però sí amb el Gordon i amb el Rodri.
1: Però fixa't que em deies, el Barça cada mig camp podria dir, estic cobert, he fitxat Rodri, i en canvi el que més necessita, que és un davanter centre, no l'ha fitxat, i el Madrid al revés, que dius, si alguna cosa té són davanters hàbils, extrems, mòbils, n'ha fitxat més, i en canvi dius, què li falta al Madrid? No, home, un mig centre que li vertebri l'equip, i és l'únic que no ha fitxat.
5: Bueno, no sé si acabaran fitxant a Zubimendi o acabaran fent algun altre, o si se'n sortirà amb l'Arda Güler o se'n sortirà amb el Bernardo Silva, amb estones, no ho sé. De vegades ens oblidem perquè parlem molt del Madrid com si fossin Modric i Kroos fossin per separat, i jugaven tots dos, no un. És a dir, parlem no el Madrid de Kroos o el Madrid de Modric, no, el Madrid de Kroos i de Modric. Per tant, aquest sentit de que del Madrid ara tu tens qui defensarà amb Mbappé, Vinícius, Mandé, Bellingham...
7: Això venia tu...
8: un altre. Pues, clar, I Kroos i Modric moltes vegades tenien a Casemiro al darrere, també. És a dir, era un equip que jugava molt diferent.
5: Però jo ara no sé com jugarà, així que no ho puc preveure. Així és com estic expectant per veure com evolucionarà el Barça amb Rodri, que farà Flick a partir d'una base que ja és molt clara i d'un estil molt reconeixible. No sé què farà Mourinho, perquè li he perdut la pista com a entrenador i com a intervencionista els últims temps. Vull dir, no tinc ni idea de quin equip té el cap, ni què pensa fer, però sí que em va sorprendre molt. Hi ha la frase que va dir Mourinho, va dir, bueno, quan que Rodri tenia dubtes, jo també vaig acabar tenint dubtes sobre Rodri, no? És la frase
1: sí.
5: que ha dit.
1: Que mira, podem escoltar la feta de Mourinho. Ahir l'entrevista que va fer el Chiringuito amb el Pedrerol, que va dir això, que va parlar amb Rodri i que quan el va veure dubtar, llavors hi van entrar els dubtes amb ell. Així ho va dir Mourinho.
9: No, hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Jugador extraordinario. Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión. No puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta, ¿cuándo tengo que ir? Pero él muy correcto con nosotros y le deseo bien, no demasiado.

0: Veurem si li, torna, si, si li va bé en el Madrid, perquè aquí sí que discrepo de que el Mourinho va aturar el Guardiola i no s'ha fet veure que el Barça no va tenir la trajectòria que, tan esplèndida com es preveia. Bé, el Mourinho va guanyar la Lliga dels 100 punts, que va,
1: Copa.
0: La Copa, una Copa molt disputada.
2: La Copa més difícil de la història.
1: I no, el que sí que va aconseguir és que el seguissin contemplant. Bueno, això i, ho va aconseguir, just, però que, això i, no és el mateix que haver aturat just, el Barça de Guardiola.
0: I que el Guardiola,
1: però va, aconseguir que
0: el Guardiola va dir, plego, estic cansat i ja va estar.
1: Però crec, i això és opinió meva, que si Guardiola fes una llista honesta que pogués fer pública de motius pels quals plega, Mourinho no seria ni l'un ni el dos.
0: No, bueno, ell sempre ha reconegut que el seu rival va ser Klopp, mai va ser Mourinho. Això és una altra història. No, ara, jo també admeto que Mourinho, si tu t'acabes sent abduït per Mourinho, mates per Mourinho. Aleshores, el Madrid...
1: Això sí que ho va aconseguir, que hi hagués just, un gran gruix de la plantilla que matés per ell.
3: La paraula és abduït, m'ha fet molta gràcia.
4: Esclavos.
0: Bueno, una mica és la sensació que tinc, no? Els farà jugar tots, jurar tots el Nou Testament, buscarà motivacions, psicològicament serà extraordinari, buscarà les maneres de trampejar els jocs, s'ho farà venir bé, però ell, clar, quan Rodri li diu els dubtes, ja vaig dir, hòstia, és possible, no sé si ho, per el que vaig sentir després també de Rodri, jo crec que anava per aquí, on jugarem, com jugarem, qui defensarà, qui ho... i en canvi és molt més fàcil explicar-ho des de la cultura del joc del Barça, que és on caixa Rodri, que no pas des de la cultura del joc del Madrid, que és, nosaltres guanyem i després us explicareu com juguem. El problema és que quan deixes de guanyar, que és el que ha passat els dos últims anys, després comences a donar culpa a la premsa i tota la història, perquè a mi em sembla, i ho dic ara aquí, vergonyós, que els fitxatges del Madrid i les presentacions de l'entrenador es facin sense periodistes, sense ningú, bueno, només simplement amb una pantalla de televisió i de dir, aquí estem, allò em semblava... No, vaig veure aquella imatge i era una fredor i una cosa terrible. O sigui, terrible. Ells dos allà, hem passat de l'ABC, el dia que estava totalment espitat el president del Madrid, que va arribar amb aquella pobra periodista de l'ABC, i hem passat amb una cosa hermètica, amb una cosa allà, amb un quadro, amb ells dos, mano a mano...
2: Però també m'he dado de baja de tu periódico.
1: Com ho va explicar, Nil Rodri, els fitxatges, els motius per fitxar pel Barça?
4: Doncs, evidentment, la primera pregunta era claríssima, els motius de la decisió, i aquesta va ser la resposta de Rodri.
5: La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Evidentment, Rodri explicava així els motius, uns motius que va repetir en diverses ocasions, que eren sobretot esportius, fent referència, evidentment, al que deia Ramon. Un dels objectius amb els quals arriba Rodri, que és guanyador absolutament de tots els títols possibles, com no pot ser d'una altra manera, és per intentar guanyar la Champions.
5: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España, con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final, también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
4: Rodri arriba per aportar a nivell individual, per sumar al camp, però també per sumar a fora, i això era el que explicava quan li preguntaven per la seva competitivitat amb Marc Bernal.
5: Entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime en ese sentido. Así que bueno, creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias.
4: Aquest és Rodri parlant sobre els seus companys, sobre aquest nou rol que ha de tenir en principi en el Barça. Avui li han preguntat o ha comparegut Flick als mitjans de comunicació del club i això és el que ha dit sobre el fitxatge sobre Rodri.
6: Of course it was a big opportunity.
7: Per descomptat, per nosaltres era una gran oportunitat tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6. Pot controlar el partit, però també pot ajudar molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres, i per descomptat eleva el nivell de tots els jugadors.
8: for us very important. And, of course,
1: crec que escolta Ramon i nosaltres l'escoltarem avui al Gamper. Per cert, això de triar uns capitans, creus que és idea seva? És a dir, els noms no tinc cap dubte que els ha triat Flick, però creus que és idea seva? O després del que va passar l'any passat amb Ter Stegen,

0: Stegen, que mentre no signa la baixa de 4 mesos se li retira la capitania, tot plegat, creus que aquest any també amb De Jong lesionat, li han dit des del... Hansi, potser seria bo que marquéssim els lideratges una mica.
1: No sé si és tan influenciable Flick, si es deixa dir determinades coses, no? Això tant el Sique com el Nil, que estan molt més al vestidor que no pas jo, no sabria dir-te ara, diria una especularia i no... A mi em sembla, ja et dic, una decisió intel·ligent de dir que de moment aquest xicot, el De Jong, que es curi. A mi em sembla bé que es delimiti això de que ara es toca dilapidar De Jong. Jo crec que el Barça s'equivoca i que ni l'entrenador ni pel que sigui el president, a tots els agrada De Jong. Mm. Una altra cosa és l'opinió pública.
2: Me parece aquí. Que por fin hay alguien que dice algo.
0: Un periodista defendiéndote, ¿eh? Un
2: periodista que ya, como ya está jubilado, ya puede hablar bien, ya no tiene interés de decir cosas.
0: Però, activo, cosa que
1: no, però si ara dèiem, és un jugador que el Barça no té, De Jong, dels centrecampistes, sí. Perquè ho hem explicat moltes vegades. El problema de De Jong és que no gira. És un gran conductor, elimina línies, arriba i xuta. Però acostumats al control orientat, que tu veus a jugar, que tu també ho veuràs amb Rodri, no, aquest control orientat no té.
0: Els perfils que li diuen ara, no? El perfilar-se que diuen.
1: Aleshores, tenir-lo per mi és més important que no tenir-lo. Ara, ell se li ha de fer veure que ara ho tindrà pelut per jugar. És a dir, recupera't bé, posa't bé, tens temps, no et pots operar, no t'operis. Fes el que vulguis. Ara, nen, hauràs de rascar, eh? Perquè ja ha passat el Mundial, bueno, ara tens el Xavi allà, que no sé com si el convocarà més com el Koeman o quin serà la relació que tindran. Però jo crec que és una decisió intel·ligent. De moment, recupera't, posa't bé i avisa'm, serveis mèdics, que em diguin que ja estic a punt. I quan estiguis a punt, demostra que ets capaç d'entrar en aquest equip i compartir amb el Rodri, amb el Pedri, amb el Gavi, amb el Fermín i el que sigui.
2: Mi objetivo es llegar muy temprano ya, cuando pueda, para la Nations League.
0: Exacte, com el Xavi... Ara Xavi sabrà el que és tenir-te implicat, Frenkie. Ramon, un plaer tenir-te aquí, com sempre.
1: Gràcies a tu. Que vagi molt bé a tothom.
0: Pau, teniu professor nou a l'escola, eh? Sí. Ha arribat Rodri, teniu un monitor
3: sí,
0: nou.
3: Sí, home, però l'hem de donar la benvinguda perquè hi ha coses que han de quedar molt clares. Hi ha coses que han de quedar molt clares. I és que jo vaig anar a Espanya a adaptar-me i ara és moment que ell m'escolti. Benvolgudo Rodri, que te llamo así porque no me sé tu cognombre, que, o sea, que bueno, que benvolgudo Rodri. Lo primero de todo, bienvenido al Barça. La verdad es que eres un fichajazo, muy bueno. Y espero que aportes experiencia, talento y estoy seguro que este año contigo ganar la Liga será soplar y hacer botellas. Dicho esto, el pasado verano yo fui a tu equipo, que es la selección española, y os ayudé a ganar el Mundial. Me adapté en todo lo que hizo falta, luché por una camiseta que, bueno, ya me entiendo, si dependiera, pues igual me hubiera escapado de allí, en plan, piernas, ayudadme. Pero ahora, el que ficha por mi equipo eres tú, así que de ti espero ver lo mismo. De entrada, a finales de septiembre, espero que ya te hayas aprendido varias frases hechas, como por ejemplo, a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat, o también, a la taula i al llit, el primer crit. Y para noviembre ya tienes que ir ya por los pronombres febles, ¿eh? Los pronombres débiles, ya te explicaré. Y yo te voy a ir haciendo costado todo este tiempo, porque a horas de ahora lo más caliente está en la higuera, y ya sé que tú no has venido al Barça solo a petar la charrada, pero quiero ver algo de adaptación, no me huyas de estudio. Tú decides si entiendes el Barça como lo ha entendido el Lewandowski, que se ha ido el nano a Chicago con el carnet de Maulets a la cartera, o si quieres entender el Barça como Ferran Torres, y no te voy a decir más porque hay para alquilar sillas aquí, ¿eh? No hablo para no montar un cirio. En fin, que bienvenido al Barça, y ahora a trabajar y a ganarse las garrofas. Venga, Rodri, benvingut.
0: Pau. 12:35.

0: Si esteu mirant el directe al YouTube, sí, s'ha perdut.
1: Ostres.
0: S'ha perdut. O sigui, Rodríguez, què fots aquí un 19 d'agost?
1: Miratge.
2: Treballar.
0: Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia. Els meus respectes al Ramon Besa, que és la primera persona que a l'estiu, en lloc d'engreixar-se, s'aprima i està millor físicament ara
3: que
2: fa 30 anys.
3: S'assembla a mi cada cop més.
2: És veritat. Està mutant en Guardiola, el Ramon Besa.
3: S'està quedant aquesta barbeta així ben guardiolesca.
1: Juvenil.
2: És que t'ha fet un xaval, eh? Fora conyes, m'ha impactat.
3: T'ha fet un xaval.
2: Ara feia setmanes que no el veia i m'ha impactat.
3: Diumenge titular.
0: Mai millor dit, el sí que ha tornat vendora aquest estiu, perquè estem preparant coses per la propera temporada. Avui és dia de Gamper. Avui no farem la transmissió del Gamper a Ser Catalunya, perquè ho guardem tot ja pels partits oficials, per la Lliga. El futbol en català a Ser Catalunya des de l'any passat es diu Què t'hi jugues, Barça? Aquest any seguirà sent Què t'hi jugues, Barça. Passaria t'hi sentíem molt. Hi havia el Vermo. Vam tenir el Nil la primera part de temporada. Per què m'esteu mirant amb ulls de conspiradors tots plegats? Què heu d'explicar?
4: Perquè estic veient aviam acaba la frase.
0: No, jo no sé què heu d'explicar.
4: Sembla una frase de Víctor Pazzi.
0: A mi m'heu dit, baixarem el Què t'hi jugues.
4: Que vaig fent subordinades.
2: Aquest any és molt important.
0: Baixarem a explicar coses.
2: La cadena SER, per Ser Catalunya, per Ràdio Barcelona, per aquesta casa, perquè es compleixen 50 anys de la primera retransmissió en català que el Joaquim Maria Puyal va fer en aquests mateixos estudis. I per això hi haurà una sèrie d'accions especials que ja anirem explicant, i el Què t'hi jugues, Barça, canvia algunes peces, i els que estem aquí a la taula som els implicats.
0: Què vol dir sou els implicats?
4: Que som els implicats.
2: Que, per exemple, puc dir que el nou narrador, i ara la gent fliparà, serà l'Albert Bermúdez.
0: Ostres!
4: Bueno, sí, sí.
2: I la gent dirà, hòstia,
0: ja en sabràs.
2: El ventríloc de les veus.
0: Perdó. Narrarà el Bermúdez o narraran...
4: Bermúdez.
2: Narraran tots.
0: O narraran els personatges del Bermúdez.
2: Lo del ventríloc és perquè he estat amb José Mari Vaquero, que també estarà al Què t'hi jugues, Barça.
0: També, eh?
2: Sí, sí, també. I ha estat molt bo perquè hem estat allà amb el Jordi Martí prenent algo i tal, i el Vaquero ens diu... El ventríloco este es bueno, ¿eh? Era el Bermúdez.
4: I resulta que sóc jo, sí, coses de la vida. Doncs sí, narraré jo i intentaré fer-ho bé.
0: Mentre disfrutis?
4: Sí, home, sí, ens ho passarem molt bé. La veritat és que jo és possiblement, per mi, la notícia, una de les notícies de la meva vida.
2: De fet, ell
4: ha
2: narrat.
4: És narrar el Barça.
2: Sí, ell ha narrat.
4: Flipant, o sigui, clar, jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral... Havia narrat una pila de coses, però el Barça, tio, però el Barça és com...
2: I el Barça en els 50 anys de les retransmissions en català.
4: Em torna loco. És
0: el mateix que la pilota corre més, ja ho veuràs.
2: El Bermúdez el deixarem anar de colònies, però no pot anar sol, i l'acompanyarà el Nil Solà, que serà el seu Sancho Panza.
0: Ostres, o sigui, tindrem...
2: Tindrem el Don Quijote i el Sancho Panza.
4: Ell és el Sancho i jo sóc la Panza.
0: I tindrem... El prinyat que es queda a l'estudi...
2: Com sempre, seré jo.
0: Que seràs tu.
2: Per repartir jocs, sí.
0: O sigui, estaràs a tots els que t'hi jugues, Barça,
2: sí,
0: dirigint des de l'estudi.
2: Exacte. Però simplement per controlar que tot...
1: T'has segur Bermúdez de fer això?
0: Sí.
2: Per controlar que tot va com ha d'anar, perquè bueno, la Palet seguirà i tal, però també torna el Cristóbal i llavors...
0: Com?
2: Hi ha d'haver algú que controli que aquí no es desmadri massa la gent.
4: Sí.
0: Torna el Cristóbal,
2: torna
0: també.
2: Torna el Cristóbal, sí, sí. Cristóbal, que de fet no ha marxat mai de la ràdio, però d'alguna manera torna i una de les seves feines principals serà... està el Què t'hi jugues, Barça, amb el que implica que el Cristóbal estigui al Què t'hi jugues, Barça.
4: Cristóbal és com sopa de cabra. No ha marxat mai.
2: Una cosa. Havia de venir, però ara està el Toreschi parlant amb la Berta, l'Albert i el Víctor, que són el tècnic, el responsable d'emissions
4: i
2: la de digitals, i l'Eli també, i els estava fotent un rotllo de com volia canviar l'estudi, que he dit jo me'n vaig a baix, Cristo, i tu mateix.
1: Jo he de dir que ha entrat per la porta Cristóbal Chacén, ha saludat a tothom, m'ha agafat pel coll i m'ha dit, vine, que tu i jo anem a parlar, i m'ha fet una xerrada motivacional que, bueno, podria ser el partit ja d'avui, que
4: sí,
1: ja sortiria,
4: sí, sí, sí,
1: a menjar-me la gespa. Una xerrada motivacional tremenda.
0: Això ho comencem diumenge, una hora abans del partit.
2: Una hora abans del partit, sí.
0: Alguna cosa més que vulguis desvetllar, deixem sorpreses per l'antena.
2: Sorpreses, sí, sí. I a
0: perquè
2: més, un programa és com comença, però sobretot és com acaba.
0: La temporada, correcte. Per tant, Què t'hi jugues, Barça, a partir d'aquest diumenge, amb el Sique Rodríguez com a mestre de cerimònies, amb l'Albert Bermúdez a la narració, amb el Nil Sudan i l'Anàmbric, amb el Cristóbal que torna i amb més sorpreses que anireu descobrint l'any del 50è aniversari del futbol en català a Ràdio Barcelona. Doncs, molta merda, com es diu al teatre.
2: Et continuo escoltant.
0: Anem, que tenim moltes coses per explicar. Per exemple, ara ho comentava el Ramon Besa, les presentacions del Real Madrid que s'estan fent a porta tancada. Ha tornat un altre heroi del Mundial. Javier Raez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
0: Por fin un campeón del mundo, de nuevo en el que te jugas. A ver si vas a volver tú y no te van a dejar entrar tampoco al Bernabéu.
5: Hombre, espero que sí, espero que me dejen entrar. Espero que me dejen entrar, vamos a ver. A mí me gustan las presentaciones de toda la vida.
0: A mí también.
5: Con público, con prensa. Me gusta la... Bueno, el fútbol de toda la vida, no me gustan las cosas nuevas. O sea, no estoy para nada de acuerdo con que se hagan a puerta cerrada, aunque haya algún motivo que ya nos explicará en su momento, pero que a mí me gustan las cosas normales. Tampoco hace falta hacer una hora con cada jugador, quizá una conjunta, quizá con un partido de entrenamiento, yo que sé, como sea. Pero me gusta, bueno, pues se haga de forma tranquila, normal y pausada, como se hizo toda la vida. Pero cada uno en su casa hace lo que cree oportuno, y en esto el Madrid ha decidido hacerlo a puerta cerrada y de forma más íntima. Así que, bueno, si al final ganas, estará perfecto, y si pierdes, pues estará menos perfecto. Pero vamos, que esto no es evidentemente algo vinculante y que influya en el resto de la temporada.
0: Pues no sé, este cambio de política, Javi, ¿cómo lo vamos a solucionar? El sábado os tenemos por aquí, porque el Madrid se estrena en la Liga en el campo del Español, sábado 9:30, ¿cómo llega?
5: Ese es el tema, lo deportivo. Si Mourinho da o no con la tecla, y si consigue pues convencer a Mbappé, a Vinicius y compañía de que hay que defender, hay que bajar, hay que trabajar, y si lo consigue, pues habrá dado con la tecla. Está en esas, y parece que también la plantilla está en conseguir revertir lo que pasó en los últimos dos años.
0: Pues Javi, vamos hablando. Bienvenido de nuevo.
5: Muchas gracias.
0: Me han parecido demasiadas las vacaciones que has hecho, pero bueno, contentos de tenerte aquí.
5: No, bueno, he estado intermitente, he estado viendo los partidos de entrenamiento del Madrid, en Leganés, Alcorcón, he ido a verlos. He ido al estudio con Álvaro Benito algún día, he entrado en la radio.
0: No, bueno, por eso, ya he ido escuchando.
5: Está un poquito a todo, ¿no?
0: Abrazo, Javi.
5: Cuidado, chao, chao.
0: 3:45. Posem-nos al dia, va.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: I presenta a partir de la 1 l'Espanyol l'últim fitxatge que ha tancat, el del central Vanya Drekušić. Allà tenim ja l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Teje.
0: Tot a punt perquè comenci aquesta roda de premsa, en què després també parlarà Monchi, no?
7: Sí, aquí estic a l'estadi de l'Espanyol, on d'aquí pocs minuts comença aquesta roda de premsa de presentació de Vanya Drekušić, el cinquè fitxatge del conjunt blanc i blau. El central eslové atendrà els mitjans per expressar com han sigut les primeres setmanes a Barcelona com a jugador de l'Espanyol, i posteriorment també atendrà els mitjans Monchi. Per tant, estem molt pendents a tot el que ens pugui explicar.
0: Pendents de que expliqui Monchi, també estem perquè amb el Martí Juncau. La Martí, bon dia. Pendents de tot el que passa al món, per exemple, que el jugador del Bayern de Múnich, Musiala, explica que té una malaltia anomenada disfunció neurològica.
8: I després de desplomar-se per segona vegada enmig d'un partit aquesta setmana, el migcampista alemany ha comunicat que pateix aquesta condició. Explica que, tot i poder espantar la vista de l'espectador, és una part normal de la seva vida i no és un risc per la seva salut.
0: Els terratrèmols que hi ha hagut les últimes hores a Granada han afectat també el club de la ciutat.
8: Aquesta matinada, Pacheta, entrenador de l'equip, explicava al Larguero com han viscut aquest episodi des del club.
9: Era un barco, se mueve. Esto se mueve, es impactante. Tenemos algunos chicos que se han tenido que cambiar de casa. Se va a revisar el estadio. El estadio tiene los desperfectos que tenemos en las casas y que tenemos todos. Pues algunas cosas que se han roto, pues normal, es normal. Yo lo que soy, optimista, aparte de que van a venir los técnicos a verlo y todo lo demás, yo espero que no tenga daños estructurales y el lunes, podamos jugar contra el Mallorca aquí en casa.
8: Pacheta assegura, però, que si el partit es juga serà amb total seguretat, i més notícies al futbol espanyol, perquè la Comunitat de Madrid ha denegat les mesures cautelars al Rayo per la concessió de Vallecas i, definitivament, no podrà jugar al seu estadi.
0: En futbol internacional hem d'explicar que Senegal té nou seleccionador i és un nom conegut.
8: Sí, és Patrick Vieira, la llegenda francesa de l'Arsenal, que després d'entrenar al Gènova afrontarà la seva primera experiència com a seleccionador.
0: Més enllà del futbol, en bàsquet, el Barça està a punt de fitxar el substitut de Xenguelia. Sierra Chávez, bona tarda. Bon dia.
10: Què tal, Teje? Bona tarda. Bon dia. Doncs sí, és Joan Macondo, a la pivot francès internacional amb la seva selecció de 26 anys, 2,07 metres. Ha passat per Mònaco, Budugnost, Telecom i Fujian xinès. Té experiència a Eurolliga, també Eurocup, un perfil molt físic, atlètic, versàtil, que pot jugar tant de 4 com de 5. És una operació que ja està avançada, encara queden alguns detalls per acabar de tancar, però la previsió del club és que s'anuncia a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent, i que, si tot va bé, ja es pugui incorporar la pròxima setmana amb la resta de jugadors que no van amb la seva selecció. Aquesta finestra FIBA. Macundú està avançat, però la seva arribada no tanca el mercat del Barça perquè continua faltant el 5. La carpeta segueix oberta. Especial atenció al mercat nord-americà. No hi ha una data límit interna. El Barça prefereix encertar el perfil abans que fitxar per necessitat i, per tant, podria arribar a començar la temporada oficial sense aquest 5. Si cal, la recerca es podria allargar fins i tot fins a l'octubre.
0: Doncs, entrada a la tardor podria arribar aquest pivot que busca el Barça. Més bàsquet, perquè, parlant del joc interior blaugrana, ahir el larguero Billy Hernán Gómez afirmava que espera tornar-se a sentir jugador a Unicaja.
8: L'exjugador del Barça i pivot de 32 anys va ser presentat pel club malagueny i explica a la SER que és el context ideal per fer-ho després de la seva etapa al Barça.
11: Creo que puedo encajar, porque creo que puedo ayudar mucho al equipo y al club y porque creo que también ellos me pueden ayudar muchísimo, ¿no? a disfrutar y a sentirme jugador y en eso yo creo que Unicaja como club y Málaga como ciudad pues han sido increíbles.
0: El Barça entenc que no se sentís gaire jugador, suposo que haurà fet autocrítica. Tanquem amb dues notícies de tennis, la cara Rafa Hodder i la creu Nick Kyrgios.
8: Sí, perquè el tenista grec, suspès provisionalment després de donar positiu en cocaïna durant un torneig a Mallorca. Per altra banda, Hodder juga avui als vuitens de final de l'ATP de Cincinnati contra Flavio Cavoli a les 5.
0: Passa un minut, a tres quarts d'una del migdia.
6: Què t'hi jugues?
0: Així et segueixes per aquí, oi?
10: Segueixo per aquí.
0: Hi ha una novetat aquest any a la Lliga que ens ha cridat molt l'atenció i que sé que a tu t'he fascinat, que és aquesta tecnologia de la pilota connectada, que és una novetat que s'ha estrenat ara amb la primera jornada, que té a veure amb un sensor que té a dins la pilota amb la que es juguen els partits.
10: Doncs sí, ja ho vam poder veure al Mundial, amb alguns exemples, com per exemple aquell Portugal-Croàcia en què el sensor va arribar a detectar que Matanovic havia fregat la pilota amb els cabells i això va poder determinar que hi havia fora de joc i es va anul·lar el gol de Croàcia. També amb els quarts de finals entre Noruega i Anglaterra, amb aquella pilota que semblava que havia colpejat els cables de la Spider-Cam, però la FIFA va dir que el sensor no havia detectat res i que, per tant, no havia tocat el cable. És una tecnologia que permet saber si la pilota ha estat tocada i en quin moment exacte. Una informació que es pot integrar amb el VAR, amb el fora de joc semiautomàtic, sobretot, és a dir, ja no serà una persona qui determini quin és el frame exacte en què surt una passada, serà el mateix sensor qui marqui el moment exacte en què el jugador toca la pilota, i per saber com afectarà això i fins on es pot integrar aquesta nova tecnologia amb totes les dades que ja genera la Liga, tenim amb nosaltres avui a Ricardo Resta, que és el director de Football Intelligence i Performance de la Liga.
0: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Es un proyecto que ha sido en colaboración entre la Liga, el Comité Técnico de Árbitros, la marca que hace el balón, Puma, y Kinexon, para ayudar a eso, ¿no? A ser más objetivos en decisiones, pues fueras de juego, manos, balones desviados, córner, saque de puerta, dobles toques, los momentos exactos del contacto. ¿Cómo nos tenemos que imaginar lo que hay dentro del balón, este sensor?
12: Bueno, pues es un muy pequeño sensor de radiofrecuencia que pesa tan solo 14-15 gramos y que está integrado en por dentro en la construcción del balón en la vejiga y que automáticamente pues queda sellado y nos da un balón completamente funcional y en el que no hay ninguna diferencia con el balón que no lleva sensor.
0: Claro, o sea, que el balón pese lo mismo, que no se desvíen las trayectorias, que sea estable, ¿no? Que tenga el mismo equilibrio. Todo esto es a nivel de ingeniería es complicado, ¿no?
12: Pues imaginamos que sí, no somos tan expertos en tecnología, pero precisamente pues lo que hizo posible este proyecto es que aproximadamente hace un año desde Puma nos informaron que habían completado todos los procesos para poder integrar el sensor en el balón. Que habían pasado y validado todos los tests de FIFA, que sabéis que para que un balón se pueda utilizar en competición profesional debe ser obtener el sello de calidad de FIFA y la aprobación para su uso en las competiciones oficiales. Y a partir de ahí pues nos pusimos manos a la obra pues para resolver todo esto que acabas de comentar, tan complejo de poner de acuerdo a Puma, Kinexon, al Comité Técnico de Árbitros, a la Liga, a la producción audiovisual, al VAR, al fuera de juego, que son los elementos imprescindibles pues para que esto funcione cada día en los partidos de la Liga de Esports.
0: ¿Y esto cómo funciona? Es decir, ¿se instalan unas antenas en el campo para que capten lo que envía el sensor o cómo se envían los datos?
12: Vale, primero el sensor es, como os decía, es un sensor de radiofrecuencia que está integrado en el balón, que tiene una pequeña batería. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que el sistema funcione es que el balón esté cargado, ¿no? A partir de ahora, los balones de competición están depositados y alojados en un lugar especial en los estadios, con unos armarios y unas estaciones de carga y de conexión que permiten monitorizar durante la semana y previo al partido que efectivamente están conectados y están cargados. Entonces, es ese, digamos, la primera parte, ¿no? Que es novedosa con respecto a esta tecnología, que es que el balón, además de que para poder hablar en el campo, pues necesita ser cargado. A partir de ahí, en cada estadio es necesario realizar una instalación de antenas que permitan que el balón esté en todo momento localizado en su ubicación en el campo y transmitiendo información. Esto es un poco lo que hablabais antes de la jugada de FIFA, de la posibilidad de tocar el cable, si el balón había salido del radio de acción de las antenas.
0: Claro,
12: y si
0: el balón
12: no
0: sube más arriba de las antenas ya no lo detectan, ¿no? ¿Representa?
12: No, claro. Es un poco lo que demostraba un poco FIFA, que evidentemente la polémica que se puede suscitar al visualizar las imágenes por la percepción óptica que puedas tener desde una toma de cámara, que parezca que el balón ha tocado un elemento o como es en el juego, que parezca que alguien ha impactado con el balón y que efectivamente luego el latido del balón nos pueda certificar si efectivamente ha habido algún tipo de contacto o si en algún momento determinado se ha podido perder la señal. Claro. La información que teníamos desde FIFA la hemos chequeado y la que tenemos también, porque así hemos planificado las instalaciones en los estadios, es que el sistema de antena lo que permite es tener una cobertura total del perímetro del terreno de juego, es decir, el balón está en todo momento localizado en el perímetro del terreno de juego, pero también en la altura, que es necesaria y que habitualmente ningún balón va a subir por encima de esos 50, 60 metros. Habría que pegarle muy fuerte para sacarlo. Pero y, bueno, en el caso del Mundial no salió del radio de acción.
0: No salió del radio de acción. Dices el latido porque la forma de verlo, y también se va a ver en la retransmisión televisiva, es esa, ¿no? Que los golpeos que recibe el balón se dibujan como cuando vamos al médico y nos hacen un electrocardiograma, una revisión, ¿no? La línea esta sísmica va a ser así como lo vamos a ver.
12: Tal como el sistema se conecta directamente a tanto al VAR como al fuera de juego sistema y está emitiendo en tiempo real con una latencia de 2 milisegundos, que es nada, 560 veces por segundo, esa señal que se integra en un monitor dentro del VAR y del fuera de juego. Y efectivamente funciona tal como el latido de un electrocardiograma. Cualquier sensibilidad, cualquier contacto que el balón detecta en el campo, automáticamente se refleja como una curva pequeña o grande, en función de la potencia del impacto, en esa señal que les permita a los árbitros, pues en cada momento, tener claramente identificado, uno, si el balón ha sido contactado, o dos, en el momento exacto en el que ha sido contactado, o diferenciarlo de simplemente de un bote que ha podido pegar en el terreno de juego el balón bote.
0: Claro, claro. Sí, sí, se entiende perfecto. ¿Y te puedo hacer una pregunta de analfabeto y tú no me juzgas? Porque, claro, esto va a medir también, con una tecnología SXBall vais a sacar datos como la fuerza del chute, los efectos, trayectorias, que esto va a ser muy chulo, ¿eh? Pero jugadores que chutan a 140 por hora, ¿no se puede romper este sensor?
12: Pues a priori no, o sea, lo que está testado en las pruebas que se han realizado, no ha habido ninguna incidencia, y tampoco en las que hemos realizado nosotros previamente en el mes de enero con los equipos, con los clubes. Hemos estresado también la tecnología y hemos estresado el balón. No te digo que no pueda suceder un día, pero como se puede pinchar un balón, sí, claro, o en un contacto cuando le meten un taco fuerte, una pisada, y que pueda hacer que el balón se rompa. En cualquier caso, para eso tenemos otros 13 balones alrededor del terreno de juego que inmediatamente sería sustituido.
0: Claro, claro,
12: salta la alerta, si el sensor deja...
0: Ah, si deja de funcionar, salta la alerta.
12: Exacto, y enseguida el árbitro tiene la comunicación y hay un protocolo para que se pueda reemplazar el balón. Uno, si se estropea. Dos, si por cualquier circunstancia deja de emitir.
4: Porque dos cosas. La primera, ¿cuál es el valor, digamos, de cada balón? Y la segunda, ¿se puede comprar, por ejemplo, un balón así?
12: Bien, os podemos decir que el incremento del valor del balón por el efecto de la integración del sensor está en torno a los 160 euros extra de coste sobre el precio del balón, ¿vale?
4: O sea, sobre más o menos unos 300 euros del balón.
0: No está mal.
12: Sí, bueno, dependiendo de cómo estén los precios de venta público, que no sabría decirte, sí. Pero aproximadamente por los comentarios, ¿no? Pero ese incremento de balón tiene que ver, uno, el coste de cada chip, de cada sensor; dos, el extra que supone fabricar una vejiga especial que integra el sensor, que es la que va por dentro del balón. Y anecdóticamente, pues un incremento que nos hemos encontrado por el camino, que es que el balón ha dejado de ser material deportivo y pasa a ser material electrónico en aduanas. Es decir, que cuando se envía desde el fabricante...
0: Los aranceles que se pagan son más altos, ¿no?
12: Exacto, porque a partir de ahora ya no es material deportivo, sino que es material electrónico.
0: Buena esta. ¿Llegará el día que tendremos una cámara en el balón?
12: En
0: el FIFA 99 había la cámara de balón.
4: Cámara balón, es verdad.
12: Al paso que avanza la tecnología, pues cualquier cosa es posible, pero no me quiero imaginar cuando esté rodando por el suelo, las vueltas, el mareo que nos iba a provocar a todos.
0: Ya está.
12: Ya recoge el giro, el sensor que tenemos, el spin rate, el giro de, del balón y las vueltas por segundo que pueda dar y los efectos. Yo creo que sería para volvernos locos.
0: Hasta aquí las preguntas tontas. Ricardo, gracias por explicarnos cómo funciona esta tecnología, que esperemos que sí, que sirva para mejorar el fútbol, y si de paso nos puede dar pues todos esos datos que también nos van a ayudar a analizar las jugadas, pues bienvenido sea. Un saludo y gracias por atendernos.
12: Gracias a vosotros, encantado.
0: I abans de tancar, acaba de fer roda de premsa prèvia al partit del cap de setmana, el míster del Girona, Quique Álvarez. Núria Vilamala, com estàs?
13: Què tal, Quique? Bon dia.
0: Estem pendents aquests dies, clar, òbviament, del cas Sigankov.
13: I no s'ha volgut mullar, ha dit que hi ha un comunicat del club, que ell ja li va tocar parlar diumenge i que no ho tornaria a fer. S'ha remès el comunicat del Girona ahir en què deia que li havien obert un expedient disciplinari. Sí que ha parlat de Bànat, que ha aclarat una mica la seva situació.
14: És una confusió. I hi ha un tema a part, i després els altres jugadors, doncs, bueno, és un tema de que jo senti que estan físicament, mentalment i en tots els sentits connectats. Aquest una mica és el d'això de Bànat ara mateix, però bueno, està entrenant bé, ell està bé, està entrenant aquesta setmana, entrenant molt bé i bueno, en principi, si no passa res, demà estarà complet.
13: Per tant, confirmat que allò de Bànat va ser una confusió, Teje també ha parlat sobre Arnau Martínez i Àlex Moreno, ha recalcat que sempre estan a disposició, que la seva situació no ha canviat i que ell creu que entraran a la convocatòria. Clar, som dimecres, el Girona juga contra el Córdoba divendres, per tant, poden passar encara moltes coses. I sobre Unagi, també ha dit que haurà de valorar com està la situació i que si no ha sortit i ell està bé per jugar, que també entrarà en convocatòria. Clar, Teje, som dimecres, per tant, s'ha de veure en quina situació estan tots els jugadors que poden sortir divendres.
0: El geni que va descobrir que els entrenadors podien fer les rodes de premsa dos dies abans, els hi van fer un regal del cel a ells, però els periodistes aficionats i sobretot la gent que juga als managers, fantasies, tot això, ja no saben com agafar els equips. Núria, et dic gràcies.
13: Una abraçada.
0: Arribarem a la una del migdia. Pausa, dos minuts, butlletí i baixa-nos de la treva, com sempre. Adéu-siau. Remenen la bola, demà tornem si no ens fan fora.
15: Què t'hi jugues? Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
16: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
17: Manu,
16: contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
18: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
19: Ciberatac, malware, phishing, xarxes insegures, segrest de dades... Són conceptes ja massa freqüents al dia a dia de les nostres empreses. El cibercrim d'avui és una indústria amb alts nivells d'automatització que comença a utilitzar la intel·ligència artificial per realitzar atacs assistits a les empreses del territori. Posposar els projectes de ciberseguretat o no progressar en nous plans de digitalització pot provocar córrer riscos innecessaris. A Control Group t'oferim l'experiència i confiança per garantir la disponibilitat de la informació de la teva organització, inclús davant de possibles agressions de crim cibernètic. Visita el nostre web controlgrup.es o truca'ns al 93 877-0303 i evita que un ciberatac faci trontollar el teu negoci. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
20: Amb Jordi Galceran, a més del mètode Gronholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o turisme rural.
21: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
22: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referència.

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:06 i comencem aquesta hora de desconnexió de la treva. Avui, que estem en aquest dia, sembla que s'obre una mica, no? Perquè és dimarts, 19 d'agost, en fi, últim dit del mes que no fa pudor a tornar a la rutina. No patiu, no patiu. Anem fatal, eh?
2: Anem fatal,
1: dies,
2: o sigui,
1: eh?
2: Jo he dit el dilluns, vaig dir que era dimarts, després ahir vaig dir que era dijous, o sigui...
1: Anem fatal en això dels
2: no
1: dies, estem
2: més.
1: Fent una cortina de fum. Dimecres 19 d'agost, últim dígit del mes, això sí, que no fa pudor a tornar a la rutina, perquè ja comencem el 20 setembre. Però tranquils, nosaltres seguirem aquí a les freqüències de la sèrie Sex Catalunya fins al 28 d'agost, per al vostre moment d'autocuidat. I avui per parlar-vos d'amor, d'amor sense sexe i de sexe en general.
2: I avui, Dia Internacional de l'Orangutan, ja que parlem d'homes, hem de dir als oients que ho hem aconseguit, que hem acabat amb el patriarcat. Avui al programa serem tot dones, excepte Tomàs, t'estimem. Trobem molt a faltar el nostre company Uri Mora, que ja està de vacances. Escoltarem el One Hit Wonder de la cantant Julia Blum i ens explicarà com es dona treva l'actriu Zoe Bonafonte, que aquest divendres estrena la pel·lícula A Fuego.
1: Tot això i molt més aquí. Benvinguts i benvingudes a La Treva.
3: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Les novel·les, pel·lícules, sèries i fins i tot les converses més quotidianes tenen un ingredient que acostuma a estar molt present: el sexe. Però continua sent tan important en el nostre dia a dia o li hem donat una rellevància que no tenia i que s'ha anat esvaint amb els anys?

0: L'altre dia llegia un article al País que deia que el CIS havia publicat un estudi al gener sota el títol Percepció social de l'amor, on el 80% dels enquestats creia fermament que pot existir l'amor entre dues persones sense relacions sexuals. Només un 18,4 considerava que totes dues coses han d'anar necessàriament unides. A mi, personalment, el 80% em va impactar bastant.
1: A mi em t'anava a dir, tu què en penses? És que em sembla moltíssima gent em que vol estimar gent. Molt, però sense estimar el plaer.
0: Clar, i a més si ho compares en un altre estudi, també del CIS, però del 1995, és a dir, fa més de 30 anys, només el 34% deia que podia existir una relació estable entre dues persones que es volen, encara que no mantinguin relacions sexuals. És a dir, és que parlem de més del doble.
1: O sigui que ara ens hem deshipersexualitzat, diguem-ne.
0: Sí, és que no sé si és que ens hem fet més puritans o que estem acceptant una realitat que abans ja existia. És a dir, igual no hem de pensar tant que ara no tenim tant de sexe, sinó que igual abans no el teníem però no s'atrevien a dir-ho, que ahí està un poc el,
1: exacte,
0: el tema.
1: I que veníem d'uns anys com de molt de sexe, perquè el 90 i els 2000 era com més aquesta època de la hipersexualitat, en blanc, que estava tot arreu, com que es trenquen els tabús del sexe, que no ens agraden tampoc,
0: no.
1: S'ha de parlar de sexe,
0: s'ha de parlar de sexe.
1: Però ells comencen com que el sexe es comercialitza molt, i si te'n recordes com... Bueno, te'n recordes, no ens en recordem, perquè no, eren molt petites. Te'n recordes?
0: ¿Recordes quan estaves flotant al ventre de la...
1: Però aquest tipus de referències, en plan, doncs, les mamas Chicho amb Berlusconi a la tele, que aquí tenien un programa que es deia Tutti Frutti, totes les campanyes publicitàries eren tot supersexualitzat, sí. Tot ple de tetes, de six-packs en els homes, i, de fet, amb el feminisme estàvem en una època que es diu la tercera onada de feminisme, que és el sex positive feminisme, que és quan a la dona, estem tots d'acord en que la dona s'alliberi sexualment, però si és una dona supersensual, supersexy, que agrada als homes...
0: No qualsevol. Una que tinga el vistiplau de la mirada masculina.
1: Exacte, totalment. I llavors és com comencen, pues, com la pel·li aquesta d'Instinto Básico, que és com que està aquesta femme fatal que fa servir el sexe com una transacció, saps? Com que el que li dona poder a una noia és el fet de ser com sexualment molt activa, com la Samantha de Sexo Nova York, de la que sempre parlem.
0: I una noia jove, perquè la sexualitat és algo que també ha estat intrínsecament relacionat en la joventut. Val, ara, i fins i tot ara, pots parlar de sexe, però veure una persona molt més gran parlant de sexe és com el típic de no vull escoltar, no vull saber. Bueno... Parlem tots, si
1: que
0: parlem
1: és això,
0: de sexe,
1: com que portem anys on s'ha parlat molt del sexe, però de quin sexe? De la gent normativa, de la gent jove, com dius tu, de la gent cis, de la gent heterosexual...
0: Clar, el que passa també és que sembla que quan eres jove has de ser molt sexualment actiu. I, de fet, ara les dades recolzen la tendència contrària, perquè, segons la General Social Survey dels Estats Units, un de cada quatre joves entre 18 i 29 anys es va passar un any sencer sense tenir sexe. En 2008 només era el 8% i en 2018 el 23%. És a dir, cada vegada els joves també tenim menys sexe.
1: O tenim el mateix i ara no hem de mentir de que tenim,
0: exacte,
1: sexe, que també... Perquè a tu no t'han dit mai... Bueno, lo de ser virgen, que era com un puto trauma,
0: sí.
1: I després el boquerón. Bueno,
0: perdre
1: el, perdre el boquerón.
0: El seito, perdre el seito. és realment... És molt cansat haver d'estar justificant si tens... Perquè si tens i tens molt, malament també, perquè ets una fresca. Si no en tens, malament també, perquè què fas que no estàs gaudint de la teua joventut?
1: Exacte, i de la joventut, de fet, i fins i tot quan estàs sol i et diuen, venga, amb qui has dormit aquesta nit després de la festa? I és com, bueno, amb les meves amigues. Com pots sortir de festa estant soltera i no aprofitar
0: el què? De fet, jo crec que això sí que és un pas que estem donant endavant, no? El de parlar amb naturalitat del que fem i del que no fem, i que les sèries també ho comencen a reflectir.
2: Yo no he venido a la universidad para seguir enganchada a mi novio del Insti. Tampoco es que haya tenido novio nunca, pero aquí estoy, soy súper prosexo. Poca experiencia, pero mucha teoría, así que estoy lista para darlo todo.
0: Clar, sèries que reconeixen que arriben a la universitat sense haver tingut sexes, que són 18 anys, vull dir, i què passa?
1: Exacte, o com a Sex Education, que són una mica més petits perquè estan al col·le, però hi ha una escena superguai quan una dona agafa un mirall i es veu per primer cop la seva vagina, que és com, és que tu també pots no saber com masturbar-te, no saber com relacionar-te sexualment amb el teu cos.
0: El tall que hem escoltat és de la sèrie La vida sexual de les universitàries, que és una sèrie estatunidenca que es va estrenar l'any 2021. Clar, ja parlem de sèries molt més recents. Sèries com, per exemple, la de Sterling Point, que s'ha estrenat fa no res.
3: Espera un momento. ¿Nunca?
4: Vale, es guay que pienses que existe un mundo en el que haya tenido sexo. En
3: no
4: serio,
3: sé,
4: gracias.
3: Creía que todo el mundo en Nueva York tenía sexo todo el tiempo en todas partes.
4: Sí, como en el metro.
3: O en las escaleras. De...
0: Aquí esta es la serie que se estrena...
1: Que es la Teva Nova Prefe, ¿no?
0: Sí, es la nueva, estoy parada que está obsesionada. Amazon Prime, on les protagonistes parlen pues, sobre... Sobretot parlen de la regla, parlen de sexe i reconeixen que, pues mira, sí, que aquesta noia que complirà 18 anys no ha tingut relacions sexuals, tot i viure en Nova York, que l'amiga li diu, però a Nova York tothom no tenia sexe tota l'estona.
1: Toda la vez en todas partes.
0: Clar, i per què pensem això? Pues pensem això com per culpa de sèries com Gossip Girl. Gossip Girl segueix a un grup d'estudiants del Upper East Side de Manhattan en les seues vides privades i socials, que estan narrades per la bloguera no identificada, no? La Gossip Girl. La sèrie es va transmetre des del 2007 al 2012 i va ser un èxit total, però clar, ja fa molts anys, és a dir, fa 20 anys de l'estrena d'aquesta sèrie, i en aquesta sèrie el que pensava era que nois de 16 anys tenien més vida sexual de la que tindré jo en tota la meva vida,
1: I
0: segurament.
1: I quan anaves al col·le tu veies que en aquestes sèries, clar, tu no tens, en la teva classe tens el típico del bigotillo que se li queda ahí sí. La llet, saps? En plan, sí, no sí. Tens els nois de 30 pals, que és el no. Que tenien de veritat els actors a la sèrie.
0: Bueno, i les actrius, clar, si tu vas a l'Insti en 15, 16 anys i vols intentar ser una Serena van der Woodsen interpretada ni más ni menos que per la Blake Lively, clar, amor.
1: Amb el teu cos que està creixent.
0: I o que ella era molt més adulta del que eres tu amb 15-16 anys. És que aquestes són les comparatives que fan més mal que bé, i després ja, si anem a la còpia barata que es va fer a Espanya, que va ser Élite, bueno. Apaga i vámonos, perquè Élite també seguia un grup d'estudiants que en el seu cas anaven a l'Institut de les Encines i que bàsicament entre el primer pati i el segon ja t'havien fet dos trios i mig.
1: Vull dir, en física que... o química també, que estaven al com es deia, no me'n recordo mateix del nom de l'institut, però era un institut també a Madrid, i en física o química és que quan ma mare va veure que jo estava mirant aquesta sèrie amb 15 anys, era com... Aquesta sèrie no és d'adolescents, o sigui, un adolescent no té aquesta vida sexual.
0: I jo crec que ara hem arribat a un punt on comencem a reconèixer que això és ficció, i ja està. I la ficció comença a ser una mica més semblant a la realitat. I tot això en el context de que ara fa mig segle que es va publicar l'informe HIT, un supervendes que va revelar la veritat sobre l'orgasme femení i que, de fet, va acabar portant a la seva autora a l'exili. Això va ser l'any 1976 i l'estadounidenca Cher Heath va saltar a la fama amb la publicació d'este llibre que parlava de com les dones vivien la seva sexualitat i com una gran majoria no arribava al clímax quan practicava la penetració. Va recopilar respostes de 3.000 dones entre 14 i 78 anys, que en alguns casos era la primera vegada que parlaven obertament sobre sexe. De fet, el llibre Hit s'alça contra el discurs històric segons el qual les dones tenien més dificultats per tenir orgasmes que els homes, perquè, clar, durant molt de temps es creia que si una dona no arribava a l'orgasme era perquè tenia algun problema psicològic o alguna espècie de bloqueig. Amor.
1: Com deia la Simone de Beauvoir, el problema de les dones sempre ha sigut un problema d'homes, i en aquest cas és que si no saben que una dona arribi a l'orgasme, no és que la dona té un bloqueig, però és que ara mateix estem una mica igual.
0: Clar, és que a mi el que m'impacta és d'això, d'aquesta publicació fa 50 anys. Què hem avançat realment en aquests 50 anys? Perquè les converses que jo tinc amb les meves amigues continuen sent una mica les mateixes.
1: I la gent segueix criticant a l'Ener Álvarez per fer la xoxoctora. Saps que el que va és d'això, que com que es posa a imitar a una ginecòloga que parla de com arribar a l'orgasme.
0: És que jo no sabria dir si estem inclús millor o pitjor, perquè ara, amb totes les onades que han tornat de qüestionar coses que ja teníem establertes com el feminisme, no voldria jo tornar a anar a un institut amb 15 anys i que tornaren a parlar de si eres una guarra o no perquè et masturbes. Vull dir, realment no sé en quin punt estem respecte a això.
1: I ara que abans dèiem que la hipersexualitat tampoc està... A mi tampoc m'agrada personalment, el tabú menys, però és que ara s'ha tornat a posar de moda entre els nois jovenets buscar una dona amb valor afegit. Wow. És a dir, una dona que no hagi estat amb més nois del cole, que sigui verge, etcètera. O sigui, wow. Que és que tornem als anys 50.
0: És que és molt fort. És que és molt fort. I per què els joves tampoc tenim més sexe? Pues, segurament per molts factors, però un d'ells també és que no tenim accés a un lloc propi per a nosaltres mateixos. I això és una evidència. Si tu no pots independitzar-te i si tu no pots tindre com el teu lloc on connectar amb la
1: gent... I si
0: gent,
1: no tens cotxe?
0: què fas? On tens? A l'escalera del metro? Com, a l'escalera del metro, com diu la de la sèrie? És que...
1: I això no, en públic no.
0: En públic, si us plau, podeu provar moltes coses, però un poquet de cura en esta vida. De fet, per a aprofundir una mica més en aquest tema, volem incorporar a la conversa a l'Alba Povedano, que és psicòloga i sociòloga. Bona tarda, Alba.
5: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Com s'explica això de que abans tinguérem més sexe del que tenim ara?
5: Jo crec que hi ha gran part del que has dit també, vull dir, del que estàveu comentant, les condicions materials. O sigui, penseu en que l'emancipació en si és més tardana, no? El problema de l'habitatge, la precarietat, els estudis, tenir una feina o els horaris, el que fa també és... tot això afecta directament amb la possibilitat de poder construir relacions i de tenir espais d'intimitat, que és el que estàvem dient, no? A més, no ens podem oblidar que la nostra generació és la generació de l'ansietat i l'estrès. I sabreu... Somos totes. Llavors, quan estem cansades o estem preocupades, estressats i amb el cap ple, el desig sexual és una de les coses que es veu més afectada, no? En moltes ocasions, quan molta gent ve a consulta i em venen per un problema de discrepància sexual, sobretot amb la parella, i d'una sintonia o una sincronia sexual, que una persona té més desig que l'altra, t'adones que l'estrès i el dia a dia estan passant factura en aquest desig sexual. I al final, una cosa que dic sempre és que el desig sexual no és una necessitat bàsica. Necessitem, no és com menjar o com dormir. Ho necessitem sí o sí. El sexe no necessitem, no és una necessitat. Per tant, quan apareix les ganes de tenir relacions sexuals? Quan apareix el desig? Quan li donem espai? Quan tenim... En moltes ocasions em trobo parelles que solen tenir més desig quan estan de vacances, quan no tenen la càrrega dels nens d'anar a l'escola, o sigui, de portar els nens a l'escola, de la feina, del que sigui, no? És com que quan es redueix tot això és quan apareix aquest desig.
1: Però està bé com normalitzar no tenir desig sexual?
5: No sé ben bé com respondre aquesta pregunta. Ara, bueno, sí com respondre, però no sé si hi ha una resposta adequada amb això. Sento que normalitzar tenir poc desig sexual és només si et convé, si et va bé a tu. Aquí el que passa és que en moltes ocasions podem trobar-nos amb menys desig sexual i si tenim una relació de parella o tenim una relació amorosa amb una altra persona i resulta que l'altra persona té més desig sexual i us trobeu en un moment doncs, que no us poseu d'acord, evidentment aquí no podem normalitzar-ho tampoc perquè estem afectant també la nostra relació. Per tant, suposo que gran part del que estarà a la base d'aquesta relació que tens amorosa, emocional, el que sigui, és el benestar dels dos, no? De les dues persones. Per tant, crec que s'ha de donar la importància necessària. Ara, si les dues persones tenen menys desig sexual i estan bé amb la seva intimitat i estan a gust i tranquils o tranquil·les amb la seva relació, qui som la resta per dir «Ei, tens un problema de desig sexual, no tens tantes relacions per setmana o per mes, estàs malament». No, està malament si les dues persones determinen que es troben en una mala situació. Si les dues persones estan bé, és millor tenir relacions sexuals de forma lliure que no que la gent et digui quantes has de tenir o tenir-les per obligació, perquè és que els diumenges sempre toca. Yeah. No, toca si tens ganes, no? Mm.
0: I abans comentàvem que fa 50 anys de la publicació de l'informe HIT, que parlava de que la majoria de dones no arribaven a l'orgasme amb la penetració i de la sexualitat femenina. Tu creus que en aquests 50 anys hem avançat molt respecte a això o continuem una mica igual?
5: Jo crec que una mica hem avançat, però sí que és cert que no de la forma que ens agradaria. Penso que una mica sí. De fet, aquests informes és molt interessant, perquè aquests informes el que ens diuen és que hi ha un percentatge molt, molt gran de dones que no arriben a l'orgasme quan tenen penetració amb relacions amb homes, però el percentatge baixa moltíssim, bueno, és a dir, puja molt, de que moltes dones tenen orgasmes quan tenen relacions amb dones.
0: Dius, ostres,
5: o sigui, què està passant? O sigui, què està passant? Anem a fer un plantejament. És a dir, realment, en la relació entre dones pot haver penetració, evidentment, podem fer servir els dits o joguines o el que sigui, però no és el focus de la relació sexual, no? Llavors, en el moment en què tenim una relació hetero, el que passa és que en moltes ocasions focalitzem tant en aquestes penetracions o en aquests, bueno, sí, penetracions, que el que passa és que hi ha moltes dones que es queden sense el seu orgasme desitjat. Per tant, sí que és un temazo. Sento que a dia d'avui tenim molt més coneixement de la nostra sexualitat, tot i que anem una miqueta lentes encara, però ens estem posant més al dia i hi ha molt més coneixement, i això fa que aquesta petita llibertat de poder conèixer-nos i de no sentir tanta culpa pels nostres cossos fa que puguem comunicar-nos una miqueta millor sobre quines són les nostres necessitats o no quan ens relacionem amb una altra persona. Però encara les estadístiques no estan, no són paritat, no són, no són iguals, o sigui que no són igualitàries. Així que,
0: i, Alba,
5: així ens trobem.
0: Plátano Melón, que és una botiga eròtica i que també és pionera en divulgació sexual, revelava que un 92% dels pares presenta dificultats per tenir converses sobre sexualitat amb els seus fills. Tu, com a sexòloga, quin consell donaries a l'hora de parlar sobre això?
5: Molts. De fet, és una de les àrees que més m'agrada, de la que més em dedico, a treballar amb famílies i amb pares a les escoles i de més. I sempre els dic el mateix. No podem esperar a que hi hagi una conversa de sexualitat. No hi ha un moment per tenir una conversa de sexualitat. Jo crec que això és una cosa que no ens fiquem al cap. La sexualitat ens acompanya des que naixem fins que morim. Per tant, quan es comença a parlar de sexualitat? En el moment en el que es neix. Ara, si només pensem que la sexualitat vol dir sexe, aquí és on tenim un problema. Sexualitat són moltes coses. Sexualitat és la vivència del cos, és poder posar límits, és prevenció de l'abús, és conèixer-se a si mateix, és tenir primeres experiències sexuals, és la menstruació, són les primeres ejaculacions, són moltíssimes coses. Per tant, és molt important poder entendre i integrar com a famílies que tot això ens acompanya al llarg de la nostra vida per anar tenint aquelles petites converses en el nostre dia a dia de parlar amb els nostres fills i filles.
0: Pues, Alba Povedano, és que ho has dit més clar, impossible. Moltíssimes gràcies per entrar
5: gràcies a
0: vosaltres.
5: La tema. Gràcies a vosaltres.
0: I ara marxem a la Desco i tornem en dos minuts en la secció del One Hit Wonder de la Júlia. Fins ara.
6: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, cadena SER.
8: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 €. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric.

0: i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
1: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
2: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
3: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot és millor.
1: Dos som companyia. Tres som Montib. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Si és dimecres, és dimecres, Aitana. Al final, si era dimecres, és dimecres. És dia de secció de música i avui ens una sort que ens visiti la Júlia Blum per portar-nos el seu One Hit Wonder. Què tal, Júlia?
1: Bon dia, molt contenta d'estar aquí. Encantada, em fa molta il·lusió.
0: Com ens agrada fer primer una mica de xup-xup per conèixer la cançó, de quin país ve aquesta cançó?
1: Aquesta cançó ve d'Alemanya.
2: I any de publicació?
1: Ens ubiquem al 1984.
2: Artista?
1: Nena.
2: Nena?
1: Nena.
0: Nena. Nena.
2: Així t'he preguntat artista, no què? I la cançó?
1: I la cançó es diu 99 Red Balloons.

0: Clar, que la posa el Tomàs, ara sí que ens sona, no? Sí, a mi pel nom no. Molt.
1: No, jo no t'hauria sabut dir de qui era, però l'he escoltada.
0: Però és mítica. No, One Hit Wonder. I qui era la cantant del, o el cantant del grup Nena?
2: Doncs resulta que la cantant es diu Nena, ella mateixa és el seu nom, però és una banda formada per diversos integrants i la cançó realment no la va escriure Nena, la va escriure el guitarrista, que es diu Carlo Carges, que segurament no es pronuncia així.
1: Fem el que podem.
0: Bueno, com que Nena no m'anemant tampoc.
2: Ja, no sabem. Investigant una miqueta més sobre aquesta cançó i estirant de fils, he trobat una història bastant curiosa que, si voleu, us explico d'on sorgeix. Perquè, com us deia, la cançó la va escriure el Carlo perquè durant el 1982 The Rolling Stones estava fent una gira per Europa i va parar justament a Berlín. Hem dit que aquesta cançó és a Alemanya.
1: Sí.
2: La banda...
1: Que, per cert, recordem que per al 1984 l'actual capital alemanya estava dividida en dos blocs, el capitalista i el comunista, vull dir que la ciutat encara estava separada i que es palpava una mica la por a un nou esclat de conflicte mundial, per a ubicar-nos una mica, que no és el Berlín que ens imaginem ara mateix.
2: Exacte, el context és aquest que tu dius, Guerra Freda, i de fet Nena és una banda que forma part de l'escena pop-punk berlinesa. Llavors el Carlo estava a aquest concert de The Rolling Stones i va haver-hi un moment en una cançó que em sembla que tu, Aitana, ho has trobat abans, quina cançó va ser.
1: Sí, estava escoltant... És que, a veure...
0: Satisfaction.
1: Satisfaction. Amparo, però anuncia-ho tu, que tens
0: Satisfaction,
1: un millor...
0: Satisfaction, la mítica... Aquesta, no?
1: Aquesta cançó. I es van tirar com...
2: Globus d'heli, sí, a l'aire, correcte. I llavors, en aquell moment, el Carlo mirant a l'aire... Tota aquella imatge dels globus que s'anaven movent i canviant de forma li va semblar que era una flota de naus espacials. Llavors, en el moment aquest en el que ens trobàvem, com ens dèiem, de contextualitzant-ho, en aquest moment ell, al venir-li aquesta imatge, va escriure la cançó fent una historieta sobre com les forces militars sobreactuaven al veure aquestes naus, que recordem eren globus, i llançaven un atac apocalíptic. Vale. Llavors, realment és una cançó de protesta.
0: O sigui, que també era la Berlín d'abans del Muro de Berlín, però la Berlín de la mateixa droga que tenim ara, perquè aquest senyor
1: segurament
0: també...
1: Visca! Segurament, sí, sí. O sigui, que tot va sortir d'un concert dels Rolling Stones.
2: Exacte.
0: I d'un context de superguerra, clar. Perquè
1: home,
0: no...
1: clar.
2: De molta tensió, sí, exacte. I la cançó originalment estava cantada en alemany. No sé si coneixeu que hi ha la versió, la primera de totes, sí, no era en anglès.
1: Clar, perquè jo t'anava a dir un

0: grup alemany, és més normal que de primeres escriguen en alemany que en anglès.
1: Exacte. I, de fet, segona curiositat que hem trobat investigant aquest tema, la cançó, si us hi fixeu, no té una estructura clàssica de vers, tornada, sinó que és una tornada que es va repetint constantment. Mm. I la banda, quan la van escriure, l'anaven a llançar com un single, no? Una cançó així en solitari, i la discogràfica els va intentar dissuadir perquè, segons el seu punt de vista, no era suficientment comercial.
0: Uau.
1: La banda va fer el que va voler.
0: Menos mal.
1: Nena va treure la cançó, va ser un èxit absolut, i de fet l'any següent, el 83, va ser quan, disculpeu, el 84, va ser quan van fer la versió en anglès, que va arribar al número 2 dels Billboard, la típica llista d'èxits americans, i també va escalar fins al UK Single Charts. O sigui, Anglaterra i Amèrica estava
2: a tot arreu, estava
1: al capdavant.
0: I com és que vas escollir aquesta cançó? Era de les teves preferides o va ser més arrel de conèixer la història?
1: Doncs la història l'he conegut arrel d'investigar, o sigui que ha sigut l'excusa perfecta per entendre més el context del tema, però un dia comentant amb coneguts, ostres, he d'anar a fer aquesta secció, a la Ser, amb la Itana, tal, em van suggerir fer aquesta cançó i vaig recordar que jo aquesta cançó l'havia tocat en alguns directes. Per tant, com que també doneu un petit espai per poder interpretar-la i avui faré un petit fragment...
2: La teva versió de la cançó.
1: Exacte, doncs vaig pensar, ostres, és perfecta.
0: I tu recordes quan la vas conèixer o com la vas conèixer?
1: Crec que el moment exacte no, però tothom la coneix.
0: Clar.
1: Si és una cançó...
2: Perquè a tu cap a on et portava aquesta cançó abans de saber que era per un quasi una confusió de guerra freda, guerra mundial?
1: Clar, sense conèixer la història, a mi és una cançó que m'alegra o és molt enèrgica. Vull dir, no hagué relacionat mai que venia d'aquí. I crec que és un tema que sona a la ràdio, sona quan estàs a bars musicals, no? Forma part molt de la cultura dels 80. I tothom la coneix, però ens falta molt aquest context.
0: I aquest és el tipus de música que tu consumeixes normalment? O...
1: Jo, si sona, la deixo. No és una cançó que passaria.
0: Però no és, vull dir, no és el que tu buscaries a l'Spotify un dia qualsevol.
1: Ara, potser així estiuenc, o sigui, en aquest mood en el que estem ara, potser no tant. No sé si vosaltres...
2: És que jo, per exemple, sí que la veig una mica com de... Abans ho parlàvem, a liberació de la dona... perquè com és una dona contenta, en plan... Entonces és una cançó...
0: No, una dona contenta. Bueno, no sé jo
2: el
0: si que és tot el que m'he explicat.
2: Semblava al principi...
0: Està molt contenta.
2: A mi el que semblava al principi, per això et preguntava si coneixies la història, perquè és com que jo me la posaria a rotllo, mira, avui tinc un dia dolent... Pues vull sortir al carrer i menjar-me el món, saps? I em poso aquesta cançoneta tan feliç.
1: Total, total.
0: A mi el que em passa en aquest tipus de cançons és que per a mi és com que sonen de fons, saps? No seria una cançó que jo em posaria per a vaig a escoltar-la activament. I de fet jo crec que per això tampoc m'he parat mai a escoltar la seva lletra, però no hi ha cançons en les que simplement vos fan companyia però no les escoltaríeu activament.
1: Sí, és com música incidental, no? Com quan estàs veient una pel·lícula que sona de fons i acompanya molt bé el moment, però efectivament...
2: Crec que aquesta cançó també s'ha fet servir per moltes pel·lícules.
0: Sí, s'ha fet servir per a algunes pel·lícules que jo no havia vist, però hi ha una en concret que m'ha fet molta gràcia, perquè és Mi Villano Favorito 3.
1: És veritat!
2: Amb els Minions!
0: Amb els Minions! I era un record que jo he desbloquejat, o sigui, quan ho he vist he pensat, ostres, sí... Però de primeres no hagués dit jo que aquesta cançó formava part de la pel·lícula.
1: Ostres, no, totalment, no, és que no ho relaciones.
0: Però no et fa la sensació que una cançó realment és mainstream o té èxit quan ja se l'ha fet servir per a moltes pel·lícules? Ahí ja és com, bueno, ja està en un altre nivell de cançó.
1: Sí, realment. Home, aquesta pel·lícula és bastant, bastant important, almenys. Sí, ha voltat per tot arreu i, de fet, has trobat també altres pel·lícules,
0: sí,
1: no?
0: Sí, també estava Watchmen i Atòmica.
1: Exacte, ostres.
2: I coneixes més cançons del grup? O sigui, o és un one hit wonder perquè no saps més?
1: Jo considero one hit wonder. No sé si us passa mateix, però és que ni sabia el grup de... No, ni sabia que es deien Nena.
0: No, jo tampoc coneixia ningú més. Però a la que sí conec és a la Julia Blum i, de fet, ara ja podries tocar-nos la cançoneta.
1: Us sembla bé? Fem un fragment petit.
0: Sí. Mentrestant va col·locant la guitarra...
2: Portem dos cops, los de Diversiones també es van parlar de la cançó Tenia tanto que darte de Nena da Conte, o sigui que portem dos One Hit Wonders de Nena. I ara, amb tots vosaltres, la Julia Blum.
1: Serà millor que això, eh?

0: Brava. Oh. Brava. Moltes gràcies, Júlia.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Estarem atents a tot el que facis pròximament. No sé si et podem veure a algun lloc.
1: Doncs mira, ara estaré... vaig treure un disc al març d'aquest any, que es diu Somiar Desperta, i estic fent la gira, i a l'octubre paro als Petits Camaleons, a Sant Cugat, al festival.
0: Doncs pues allà estarem.
1: Que és el primer cap de setmana d'octubre, diria.
2: Doncs ens veurem.
1: Ens veiem
0: allà. Gràcies, Júlia.
1: A vosaltres.
0: I ara anem a descobrir com es dona treva la nostra convidada d'avui.
3: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
2: La persona que ve avui és prou polifacètica. Ella balla, tant com veràs tenir una pel·li sobre dansa. També canta, i l'hem vist tots cantar. També li encanta l'esport. D'anys en té pocs, però no de recorregut. I és que avui ve a explicar com es dona treva la nena del 47, l'actriu Zoe Bonafonte.
4: Me llamo Zoe Bonafonte y soy actriz. Yo he hecho bastante la bronca a amigos y actores que no van al cine y ni al teatro. Es como, es que tienes que defender nuestra profesión, tienes que defender nuestro espacio.
5: Esta historia me ha enseñado que las cosas no hace falta ser nadie importante ni con muchísimo poder en la vida para cambiarlas.
6: Actuar es jugar. Soy una persona que a veces se toma demasiado en serio las cosas y me tengo que recordar a diario que esto es para pasárselo bien.
2: Estem escoltant Gallo Rojo, Gallo Negro, una altra versió d'una cançó que tu ja vas interpretar a la pel·lícula El 47.
7: Sí, uau, m'he escoltat superpetit en alguns clips.
1: Sí. Quina cançó tan meravellosa.
2: És preciosa. I és que, de fet, tu has estudiat interpretació, però també toques el piano, el saxofon, ets soprano, o sigui, eres la típica nena petita amb l'agenda plena repel·lent.
7: Literalment, però perquè m'agradava provar-ho tot i després em cansava i començava amb una altra cosa. Llavors, clar, ara de sobte puc fer pel·lis de tota mena perquè tinc algun tipus d'habilitat de moltes coses, saps?
2: I llavors, com et donaves treva en aquell moment i com et dones treva ara?
7: No em dono molta treva, És
2: Mai.
7: Això, és que sóc una mica desastre en això. És el meu objectiu d'aquest any. Vull començar a cuidar-me una mica i parar i sí, saber quines coses m'aterren, perquè és que si no estic amb el treball i he de renunciar constantment a coses. Llavors, m'he de donar una mica més de treva.
0: Però quin és el moment que diries que et sents més connectada amb tu mateixa?
7: Home, quan estic amb la meva família, amb els meus gats, amb la meva gent. Sí, la gent m'aterra, literalment.
2: I amb la gent fa surf, windsurf, esquí i aquestes coses que t'agraden o...?
7: Ho feia molt de petita. Ara, per exemple, la setmana vinent vaig a fer surf a Cantàbria, tinc moltes ganes, però sí, feia temps que no feia. O sigui, de fet, potser fa 5 anys. Però, clar, perquè vaig marxar a Madrid. A Madrid ja em dius tu com faig surf o windsurf.
2: No, el pantano de Sant Juan no dona per tant.
0: Com
2: no vaig
0: a alguna piscina municipal o alguna
7: cosa? No, millor que no. Llavors, bueno, a poc a poc.
2: I tu te'n vas anar als Estats Units quan estaves estudiant, abans de fer interpretació, crec,
7: sí.
2: A Georgia. Què feies allí? Què menjaves? Com era la teva rutina?
7: Era heavy, perquè vaig engreixar moltíssim. Vaig arribar i jo pensava que... Soc molt prima de per si. Jo pensava que no engreixava mai. Vaig arribar allà i vaig dir, ah, no, merda, sí.
2: És que arribes als Estats Units.
7: Era molt heavy, perquè menges tot el dia coses com... No vaig provar una fruita en tot l'any, t'ho juro. És molt fort i és molt cara la fruita i la verdura allà. No és accessible a la majoria de la població, llavors és molt fort.
2: Però estava rotllo amb una família o com?
7: Sí, estava amb una família d'acollida que van ser meravellosos amb mi. La veritat, estic molt agraïda. I sí, anant a un institut americà i allà vaig aprendre també les meves primeres classes d'interpretació així més enfocades a si vull ser actriu, van ser allà.
0: I és molt diferent la manera de treballar que tenen allà a la que tenim ací?
7: Jo, sobretot, veig diferent la manera d'enfocar, la manera de veure la interpretació com una manera de viure i tenen una cosa com de una fixació i una especialització als Estats Units que no tenim aquí, saps? Com que des de molt petits ja és com... Bueno, aquesta persona serà tal. I des dels 12 anys totes les seves assignatures estan encaminades cap allà. Clar, amb això què passa? Que després no saben de cultura general, perquè estan superenfocats en ser un baseball player. I és com, bueno, vale, i la resta què? I llavors és diferent.
0: I tu, per exemple, diries que en la feina d'actriu, és important també tenir un bagatge de cultura general o pots arribar a ser una molt bona actriu sense tenir-ho?
7: Per mi sí és important, però perquè com a actriu et nodreix tot realment. O sigui, hi ha una cosa de saber de la vida, de saber de les realitats també diferents de la teva, i per això has d'estudiar, has d'estar també fora del mòbil, has d'estar amb la gent, saps, i conèixer realitats. I sí, la cultura general sempre va bé, saber història. Per exemple, jo faig moltes pel·lícules sempre d'època, no m'agafa per coses actuals, A Fuego és una excepció. Però també saber història m'ajuda a ubicar-me una mica. Vale, què estic fent? Vale, en aquest moment les dones quins drets tenien? Cap. Ok, vale, comencem per allà. És diferent, has de saber coses, sí, sí.
2: O sigui, que una actriu ha de veure cinema i consumir cultura, i consumir cinema o teatre.
7: Sí, i consumir podcast, i consumir... és que tot l'informatiu que t'apropi a altres persones que veuen la vida de forma diferent a tu, t'ajuda, perquè al final has d'interpretar persones que no viuen igual que tu.
2: És que no sé si has vist que últimament hi ha molts actors que s'estan queixant de que els càsting li donen més valor als seguidors o donen papers en moltes pel·lis i així a influencers, que no dic que no ho facin bé després, però no tenen cap formació ni ja no d'interpretació, sinó també de cine o de teatre.
7: Sí, hi ha una cosa ara que és una pandèmia que ens està passant a la nostra indústria. Sona una mica fort, però és veritat. Hi ha molt intrusisme laboral i no ho veig a tantes indústries. Però és veritat que després treballes amb... O sigui, jo he treballat amb persones que no eren actrius o actors, la Ruslana mateix, aquí a Fuego, i s'ho ha currat com ningú. Llavors, no és culpa de la persona que agafa el paper com a tal. El problema és quan hi ha tantes oportunitats que podrien anar a actors o actrius que estan anant a persones que no ho són i que molts cops tampoc tenen intenció de seguir fent això. Llavors, és una indústria molt precària perquè tenim un 93% d'atur. I estem donant papers a gent que no està tampoc deixant la seva vida, hipotecant la seva vida per això, saps? Llavors és una mica contradictori. I jo sóc una afortunada perquè no estic patint això ara mateix, afortunadament estic treballant, però totes les meves amigues del meu voltant, moltes, no poden accedir a càstings i, efectivament, el dels seguidors és un temazo.
0: I sabent que és una indústria tan complicada, sempre va ser la teva primera opció? O...
7: Sí, però no de la mateixa manera. Jo al principi volia fer cine, volia... Bueno, he volgut fer moltes coses, però quan em vaig enfocar més cap aquí va ser... Jo vull dirigir o escriure o no sé exactament el què. I després vaig provar el teatre i vaig dir... vale, no, jo vull interpretar. I sí que en algun moment m'agradaria estudiar cinema igual, perquè m'encanta, però ara mateix estic.
0: I la teva família com s'ho va prendre, això de que la nena volgués ser artista?
7: A veure, la meva mare és molt de fes el que vulguis, però fes-ho amb tot el cor i amb tota la teva energia, i llavors això està molt contenta. Sí que és veritat que ella no... com que el que més li espantava era que no anés a la universitat i coses així, i sobretot que marxés a Madrid, perquè vaig marxar amb 16 anys, o sigui, vaig arribar als Estats Units amb 15 i pico i vaig marxar amb 16, llavors. La meva mare deia com, un moment, ets molt petita per marxar ara, i jo li vaig dir, bueno, confia en mi, sisplau, crec que pots confiar en mi. I efectivament ha donat molt bon resultat, però bueno, jo era una petita kamikaze amb aquella edat.
2: I és que la teva mare ja sabia que tenia una nena artista que cantava, actuava i ballava.
8: Esto empieza...
2: Aquest divendres 21 s'estrena Fuego, de la directora Estel Díaz. Què ens pots avançar?
7: És una pel·li molt maca. És una pel·li... Estic molt orgullosa de com ha quedat, la veritat, i tenim un repartiment increïble, uns ballarins increïbles, un equip tècnic increïble, la directora és meravellosa. I ha quedat una pel·li molt divertida, per una banda, i molt lluminosa, però també real, i té una part fosca, llavors.
2: És una pel·lícula que et dona ganes de plorar i de ballar a la mateixa vegada, perquè tracta un tema molt seriós, que és el suïcidi adolescent, a més.
7: Sí.
2: I que parlàvem abans, en plan... Com no es cau en un cliché en aquesta pel·lícula? Perquè com que fa que no t'ho expliquin des de dins, sinó com s'ho pren la gent de fora, la gent envoltant de la persona que ha mort.
7: Totalment. Era molt important bueno, informar-nos també, no? Saber com és un dol, com és estar en aquest moment de la vida i sobretot que teníem des del principi molt clar de dir volem deixar de donar més pes a aquest estigma de que les pel·lis juvenils han de ser necessàriament dolentes i necessàriament... Com que hi ha una cosa de que ens conformem amb molt poc, els joves, de que no tenim tampoc ficcions que ens representin com a generació. I volíem com realment arribar a una profunditat i entendre el moment en el que estan, no només la Lola, sinó tot al voltant del Nico. I també, arrel de la dansa... pots veure, que em sembla molt especial, com aquests personatges es relacionen amb el món, perquè no és el mateix l'Andy o la Bego, que són super explosius i performatius a l'hora de ballar, que volen com ensenyar, o la Lola i el Mario, que són més de tapar i d'expressar en la intimitat, a través de la dansa, tot el que no poden expressar. Llavors també la dansa com a eina d'expressió, no? És molt maco de veure, la veritat.
0: I tu, per exemple, perquè clar, quan parlem també dels adolescents, de tota la pressió que reben en general, també està molt relacionat amb les xarxes socials. I tu, com a actriu jove, on poses el límit de soc actriu o estic obligada a mostrar X cosa a les xarxes?
7: Clar, va una mica de la mà, perquè és veritat que, com parlàvem abans, et miren l'Instagram, és així. O sigui, a la meva repre li demanen per alguns càstings i llavors les has de tenir una mica cuidades, les has de... També ha de representar el que tu ets, perquè estem també en un moment, com a cinema, que es busca la naturalitat. Natural és una celga, carinyo, saps què vull dir? O sigui, som actors, a mi posa'm a fer de ballarina, no soc ballarina i t'ho faig, clar. Saps? No cal que sempre sigui tot tan natural. O sigui, hi ha actors molt orgànics que no tenen res a veure amb el personatge, llavors s'ha d'obrir una mica... la mira en aquest sentit, però sí, te les miren, les has de tenir cuidades, però també ha de representar una mica qui ets tu, perquè si intentes imitar una altra persona, intentes copiar el que està fent aquesta persona que no para de treballar, que és que no funcionarà amb tu, perquè ets diferent. Llavors, també s'ha d'intentar trobar l'autenticitat dintre de la fatxada que són les xarxes, que no ets tu, tampoc.
2: I, de fet, tu vas començar com amb 18 o 20 anys a Mares para Siempre.
7: Sí, amb 17, quasi 18. Sí.
2: I deies abans que sempre et donen papers d'època. Tens cara d'època? Tens cara d'antiga?
7: Sí, tinc cara d'època. I jo no sé què fer. Ara m'he tallat el cabell, intento, no sé, una
2: ser
7: cosa...
2: Ser supermoderna.
7: T'ho juro que no. No, tinc cara d'època, no sé per què. T'ho juro.
2: I després vas fer el salt al cinema, amb 20 anys, més o menys, o una mica menys, Marcel Barrena et truca pel 47 i comença a treballar amb Eduard Fernández o Clara Segura.
7: Sí.
2: Com és això?
7: Això és molt fort, perquè quan em va arribar el càsting jo no sabia que la pel·li era el que era. El Marcel Barrena, jo m'havia vist 100 metres, m'havia vist Mediterráneo, m'encantava el seu cinema. Però, clar, jo no sabia que era per una pel·li amb ell i no sabia que era una pel·li amb l'Eduard Fernández, la Clara Segura. A mi em van agafar, em van dir, tens un petit paper. Em deien un petit paper d'una pel·lícula catalana, de bajo preso. I clar, jo vaig dir, hombre, pues pa dentro, clar. De sobte, em segueix a l'Instagram el Marcel Barrena i dic, un moment. No. I de sobte vaig llegir el guió i vaig dir, home, petit, no sé, surto bastant. I també la pressió de dir, una cosa, he de tancar la pel·li. Això era una pressió. I estava obsessionada dient, he de tancar la pel·li, l'he de tancar bé, perquè com la tanqui malament, me la carrego. I va ser molt guai.
0: Jo t'he de dir que quan vaig veure la pel·li del 47 no et coneixia encara com a actriu, i quan et vaig escoltar cantant, el primer que vaig fer va ser buscar si cantaves tu o no cantaves tu, perquè vaig dir, no pot ser que aquesta persona, que sembla petita, cante, actue...
2: És que ho fa tot.
0: En una pel·lícula que, a més, té el pes emocional que té. Com vas viure tu això?
7: Sobretot intentant treure-li pes. És una mica el que he fet a Fuego, també. Entendre que no estàvem buscant una ballarina. I aquí no estàvem buscant una cantant, el 47. O sigui, estàvem buscant algú que fos capaç de transmetre. Em sembla molt més important en el meu treball. Al final no sóc cantant, però l'important d'aquella escena és arribar al cor de la gent, arribar a l'ànima de la gent. Llavors era molt més important el saber, com si fos un monòleg, quasi. O sigui, aquesta cançó me la vaig prendre com un monòleg. En un principi era una cançó molt més complicada. No sé si... Bueno, El emigrante de Juanito Valderrama, però mai va arribar a ser perquè no van aconseguir els drets. i després va ser una altra que era més complicada encara i vaig dir, merda, o sigui, una cosa és me defiendo cantando i una altra cosa és això. I de sobte va arribar Gallo Rojo, Gallo Negro, que té una cosa quasi de...
2: Com recitar una mica.
7: Sí, és recitar, és com una nana. Sí. Llavors va ser guai perquè vaig poder jugar-la molt més, perquè no estava pendent de...
0: Perquè vocalment no és tan complicada, lo que és complicada és transmetre realment el pes del que vol dir la cançó.
7: Exactament. Llavors va ser com intentar prendre-m'ho com un monòleg. Però també, bueno, jo, o sigui, ho vaig haver de rodar. La primera cosa de la pel·li que vaig rodar va ser això. Ostres. El primer dia de rodatge, jo.
2: Mira, tu trobes de sobre, també t'ho dic.
0: Home, ja, però comences per la porta gran.
7: Sí, però merda, joder.
2: Bueno, però ho vas fer tan bé que, bueno, el 47 va arrasar als Goya, 14 nominacions, 5 premis, i tu vas estar nominada a l'actriu revelació.
7: Molt fort.
2: Molt fort, i tu saps lo de la maledicció?
7: Jo sé, sí que ho sé. A mi no m'ha afectat.
2: Perquè a mi em sembla una tranquil·litat per tu que no hagi guanyat, eh?
7: A mi, sí, això m'ho deien molt. La gent em deia, millor que no guanyis. I, a veure, si he après alguna cosa l'any passat, ha estat com a treure-li pes als premis, perquè és que et tornes boja, si no. Estàs com, ai, m'han nominat. I... No, calla. O sigui, hi ha gent que han fet treballs increïbles i no han arribat a una nominació simplement perquè la seva pel·lícula és menys coneguda que la teva. Llavors és com... Ja està, noia. Sí, mira, agraïda per l'experiència, agraïda per la nominació, però a mi no em defineix com a actriu. I és el treball que, gràcies a la meva psicòloga, que l'estimo molt, em va ajudar molt amb això, de treure pes a mi mateixa i el que jo faig, de dir, bueno, sí, em dona una exposició i espero que em porti treball, però guanyi o no guanyi, sóc la mateixa actriu que era abans, llavors, fora. No, no.
2: I un altre actriu que en sap de premis és aquesta. És la Meryl Streep, que fa de dona, Mamma Mia, que t'encanta aquesta actriu.
7: M'encanta la Meryl. M'encanta, sí, referent, absolut.
2: Per què?
7: Perquè té una capacitat de joc, de transformació, que és... a veure, sí, sona una mica heavy, però jo aspiro a ser això.
2: Carinyo, i aspira el que tu vulguis. Vull dir, que sí, o sea.
7: Aspiro a tenir un 2% del que ella fa. Però perquè cada paper és tan diferent a l'anterior. I ja és una cosa que jo mateixa intento fer als meus papers, intentar separar-me, i de fet estic contenta perquè fins ara hi ha gent, per exemple, vaig treure una pel·lícula que es diu El secreto de l'orfebre,
0: sí,
7: i hi havia gent que m'havia vist al 47 i no em va reconèixer El secreto de l'orfebre. També estic molt canviada físicament. Però és
0: I
7: com...
0: és una altra època, també.
7: Sí, però de sobte, quan em passa aquestes coses, dic, uau, és que és... El meu somni seria apropar-me una mica a aquesta cosa camaleònica que té la Meryl, que és fascinant, em fascina.
2: I que posa molt de la seva part, perquè hi ha escenes com a Los Puentes de Madison, la primera escena que ella està com jugant i barallant-se amb les mosques, s'ho va inventar ella, no estava al guió ni res.
7: No, ella improvisa, però perquè té un coneixement dels seus personatges. O sigui, té un coneixement que pot jugar i juga i amb Diablo Vista de Prada et fa una cosa, però després veus, jo què sé, August Osage County, que és una pel·li que hi ha vist molt poca gent, però per mi dels millors papers de la Meryl és espectacular, i et fa d'una mare insuportable. I de sobte veus a la dona i dius, no entenc. O sigui, el registre d'aquesta persona, fins i tot fent de bruixa a Into the Woods, dius, és que ho fa tot bé, és increïble. Jo, tant de bo, apropar-me en algun moment a la vida.
2: Bueno, i ara tens dues estrenes, perquè ara també estrenaràs Roga por nosotras.
7: Tinc tres.
2: Tres.
7: Sí.
2: És que el que t'anava a preguntar, no sé si s'estrena o es roda, perquè acabes de rodar Veleta.
7: Aquesta no, aquesta l'acabo de rodar i és per l'any vinent.
2: I l'has rodat en 20 dies.
7: En 20 dies, sí.
2: I com es fa això?
7: No, morint. A sobre allà, soc futbolista perquè jo no tenia suficient...
2: Ah, també.
0: La meva pregunta és, tu eres Barbie?
7: Jo soc Barbie!
2: És que hi molt bé.
7: No, sí, t'ho juro, ser futbolista ha estat... Amore, com et dic, que... jo tenia por a les pilotes i de sobte havia de xutar una. Llavors, bueno, m'ho he passat bé, però ha estat molt dura i en 20 dies és una matada. És una matada. I després, abans vaig fer una altra que encara no em deixen dir, però sobretot ara estreno... tinc la de Roga por nosotras, A fuego, i tinc una altra que no sé si... No m'estan preguntant a cap entrevista, però Marfil, de la saga Marfil i Ébano, de la Mercedes Ron, que allà també surto, no sé...
0: Que s'estrenarà, no dius més si estic patinant, a Prime Video, és?
7: A Prime Video, el 9 de setembre.
2: Sí. Ah, molt, o sigui, ja.
7: Ja, no, no, o sigui, ja. S'ajunta tot a la vida, s'ajunta tot.
2: O sigui, que tenim Zoe Bonafonte per moltíssima estona.
7: Sí, aquesta, veus, aquesta també és actual. Llavors, allà, menys època, però sí, sí. Doncs
0: pues moltes ganes de veure't a tots els projectes, a tots.
7: Gràcies.
2: I amb tots els registres.
0: Moltes gràcies per passar-te per la treva.
7: Esperem gràcies a vosaltres.
0: Esperem que hagis estat molt a gust.
7: Molt.
0: I et veiem, bueno, a la pantalla segur.
2: Ja que divendres la teniu a fuego.
7: Sí. Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: I fins aquí la treva d'avui. Moltes gràcies a la Zoe Bonafonte, artista multidisciplinar, diria
1: ella
0: jo, més
1: tot
0: que
1: actriu.
0: Ella ho fa tot bé. I a la Julia Blum per portar-nos el seu One Hit Wonder i interpretar-lo també com ho ha fet 1999 Red Balloons. Ara ja em queda marcada aquesta història per sempre.
1: Exactament.
0: La de la cançó, ja no la podré escoltar igual. I demà què? Demà què tenim, Amparo?
1: Demà vindrà a donar-se treva la Maria Rovira, més coneguda com Oye Sherman, l'humorista. I tot i que sigui dijous, també tenim la secció d'Història Confidencial amb el Santi Jiménez, que criticarà al president de França, François Mitterrand, expresident.
0: Com li agrada al Santi Jiménez criticar, sobretot a nosaltres.
1: Exacte.
0: I a la temàtica parlarem del consumisme, així, en general, de per què necessitem certes coses o per què ens fan creure que les necessitem. I per això ens podeu enviar una nota de veu explicant-nos quina és la cosa que heu comprat més estúpida, que després heu pensat, per a què vaig comprar jo això si no ho he servit, no ho he fet servir mai de la vida?
1: I tinc el calaix ple de rampoines a tot arreu.
0: Tu volies fer el tema jo per a parlar
1: d'aquesta paraula. Jo volia dir aquesta paraula,
0: Però, pues sí, demà escoltarem a l'Amparo dir què? Com és la paraula?
1: Rampoines.
0: Rampoines.
1: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, la Mireia Molina a la redacció.
0: Nosaltres som l'Amparo i l'Aitana. Que vagi molt bé.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular rechaza el plan que han acordado uno de sus varones, Juan Jesús Vivas, y el gobierno para trasladar a la península a 500 niñas migrantes que malviven en Ceuta.
2: Y el interés superior del menor, para los menores migrantes, es volver con sus familias a los sistemas de protección de infancia de su país, en todo caso. Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Y en todo caso, de no tener familia, en los sistemas de protección de su país.
1: Es la reacción del PP, en palabras de Alicia García, a la noticia que les hemos adelantado esta mañana en la SER. La primera fase de este plan ya está en marcha y por el momento la ciudad autónoma ya se ha hecho cargo de en torno a un centenar de estas niñas hasta que sean acogidas. Nicolás Castellano, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, han comenzado ya los traslados. Al menos 96 niñas han dormido en una de las naves de las 6 instalaciones que ha preparado la ciudad autónoma de Ceuta en ese plan de choque puesto en marcha con el Ministerio de Infancia. La intención última es trasladar a 500 de las niñas y de los niños más pequeños a centros de la península, centros que serán gestionados a través de entidades y que no necesitarán directamente de la autorización de las comunidades autónomas, en un modelo similar al que ya se aplica con los niños solicitantes de asilo trasladados desde Canarias hasta la península. Tal y como ha adelantado la cadena SER, este plan inicial espera reubicar a las 500 niñas que están ahora mismo en El Príncipe y en otras instalaciones de Ceuta antes de que termine la semana que viene en estas 6 instalaciones provisionales.
1: Esta tarde vuelve a visitar Ceuta Alberto Núñez Feijóo. Su partido sigue con la estrategia de aprovechar la mayoría absoluta que tiene en el Senado y ha anunciado que va a reprobar a los 5 ministros que estaban citados en la Cámara Alta por no haber acudido. A las 2:30 volvemos a Ceuta, pero la foto hasta ahora en España es la del contraste. Si se fijan en el mapa, pueden ver la bajada de temperaturas que se empieza a notar ya en el norte y en la mitad izquierda, y el calor extremo que todavía se mantiene en el Mediterráneo. Desde hace una hora está activo el aviso rojo en el litoral valenciano y en el norte de Alicante. Meteorólogo Jordi Carbó.
4: Entre hoy y mañana la temperatura bajará en todo el país, pero cuidado porque hoy todavía con calor sofocante, especialmente en el Mediterráneo. Máximas de más de 40 grados en toda la depresión del Ebro, también cerca del Mediterráneo, en Murcia, y sobre todo mucha tensión entre Alicante y Valencia, con máximas que podrían acercarse a los 44-45 grados. En una tarde soleada, pero con tormentas entre esta tarde y la próxima noche al norte de Castilla y León, más tarde ya de noche en los Pirineos.
1: A primera hora esta cierta bajada de las temperaturas ha ayudado en el incendio de las Urdes en Cáceres, pero durante la mañana se ha vuelto a complicar. Son ya más de 2.000 las hectáreas calcinadas, 700 los desalojados y no se descartan nuevas evacuaciones. En el puesto de mando avanzado está José Luis Hernández. José Luis, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Más de una veintena de medios aéreos, más de 200 efectivos terrestres del Infoex, de la UME, del Infocal, pero también de los bomberos forestales de Castilla-La Mancha están luchando contra las llamas en la comarca de las Urdes. Se está levantando cierto viento y en estas horas centrales el calor podría hacer que parte del frente noreste se reactivara y entrara en una fase convectiva fuera de rango de extinción. De momento, los 700 vecinos de las alquerías de Urdes que fueron desalojados anoche se mantienen en la residencia de estudiantes de Caminomo Morisco y no se descartan nuevas evacuaciones si el fuego amenaza a Nuño Moral.
0: Hora 14 con Javier Liébana.
1: Además, en la redacción de informativos Aldo Gómez, Granada va recuperando la normalidad después del terremoto.
6: Sí, aunque durante esta madrugada y buena parte de la mañana se han venido sucediendo las réplicas. Según el Instituto Geográfico Nacional, más de una quincena ha habido, pero todas de baja intensidad y de hecho la gran mayoría no han llegado ni a ser percibidas por la población. El principal monumento de Granada, que es la Alhambra, ha sido ya reabierto, al igual que los centros sanitarios y edificios municipales que ayer tuvieron que ser desalojados. Los que sí continúan fuera de sus casas fueron los 600 vecinos de varios edificios del municipio de Las Gavias que tuvieron que abandonarlas debido a daños estructurales. Y en esta hora 14 vamos a hablar también de lo que nos cuesta haber perdido un vuelo o que este se nos haya retrasado o cancelado. 6 de cada 10 pasajeros asegura haber tenido que asumir gastos adicionales. Por ejemplo, el gasto de haber perdido una reserva no reembolsable en un hotel por haber llegado tarde o directamente porque nuestro vuelo no salió. Todo un problema sin duda en que nos puede arruinar el inicio de las vacaciones.
1: Gracias, Aldo. Ya está por hora de que sumar una noticia de impacto en el tenis porque uno de los jugadores jugadores más conocidos del circuito, Nick Kyrgios, ha dado positivo en cocaína. Ángel García, buenas tardes.
7: Buenas tardes, sí. Nick Kyrgios, tenista australiano de 31 años, ha sido suspendido tras dar positivo en cocaína en un control antidopaje que tuvo lugar el 22 de junio de este año en el ATP 250 de Mallorca. Así lo ha confirmado la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis hoy mismo. El ganador de 4 títulos ATP y finalista en Wimbledon, que llegó a ser nuevo número 13 del mundo, se ha disculpado a través de sus redes sociales poco después de que saltara la noticia, asume toda su responsabilidad y admite que nada justifica lo que hizo este verano en Mallorca.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Emilio Escribano en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
0: Hora 14 Catalunya. Ferran Dalmau.
8: El govern fa el primer pas per crear un eix ferroviari que connecti Lleida i Girona.
9: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
8: És un projecte que, si tira endavant, també obriria la porta a que els trens entre Barcelona i Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, en comptes de per Sants, i això reduiria el temps de trajecte. Un pres s'ha suïcidat en les darreres hores en un centre penitenciari català. És el 6è de l'any i ja en són tants com l'any passat. Els sindicats consideren que és la gota que fa vessar el got i demanen dimissions.
10: Aquest suïcidi al centre penitenciari de Ponent a Lleida s'afegeix als nombrosos incidents que es produeixen a les presons catalanes diàriament. No es poden presentar sempre com a fets inevitables i passar pàgina com si no hagués passat res.
8: Avís preventiu per als nivells d'ozó a la plana de Vic i al Camp de Tarragona. És el pas previ a que se superin el límit en què ja té efectes aquest ozó per la salut. A Osona, les entitats mediambientals diuen que plou sobre mullat.
11: Amb el que portem d'anys hem superat més de 30 vegades els nivells d'ozó. Fa anys que estem demanant que hi hagi protocols als ajuntaments per informar a la població més vulnerable.
8: 2:07, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla per calor intensa i calor nocturna davant les previsions del Meteocat. El grau de perill és de 3 sobre 6. Es podrien superar els 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Anem ja amb la previsió del temps. Jordi Carbó.
4: Avui serà el dia de temperatura més alta de tota la setmana i la humitat també es manté alta, de manera que la calor sufocant està assegurada a tot Catalunya en les immediates hores. Màximes a gran part de Catalunya entre els 30 i 35 graus, per sobre dels 35 al prelitoral i a l'interior, superant els 40 fins i tot a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida. Amb sol, però també nuvolades que entre aquesta tarda i la pròxima nit donaran lloc a alguna tempesta local per intensa al Pirineu i a la Catalunya central, sobretot cap al Bages i al seu entorn. De matinada, alguns xàfecs també al litoral, i és que demà les tempestes de mica en mica aniran guanyant protagonisme i la temperatura baixarà de manera significativa, si bé continuarà fent calor i, sobretot, xafogó.
8: És dimecres 19 d'agost, amb en Víctor Valero, el control sonor. Comencem.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
8: Què tal? Bona tarda. Primer pas del govern per fer realitat l'eix transversal ferroviari, la nova línia de tren que ha de connectar Lleida i Girona. La Generalitat ha licitat l'estudi que ha de definir per on passarà, quan costarà i quin impacte ambiental tindrà aquesta nova línia. Un projecte que també podria acabar servint per crear un nou accés de l'alta velocitat de Barcelona i fer que els trens que venen des de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, fet que escurçaria el temps del trajecte. Pol Valero.
12: L'eix transversal ferroviari és una nova línia que combinarà passatgers d'alta velocitat i mercaderies i serà similar a l'eix transversal que ja tenim a la carretera amb la C25. L'objectiu és descentralitzar i descongestionar la xarxa ferroviària del país. No obstant això, a l'estudi de la primera fase, la Generalitat ja ha inclòs no només el tram de Lleida a Igualada, sinó també un desviament cap a Martorell que acabi entrant pel nord de Barcelona. Això obre la porta que en un futur els trens d'alta velocitat que venen de Madrid entrin per l'estació de la Sagrera, tal com havia plantejat el Ministeri, per evitar el tram del Camp de Tarragona i escurçar els temps de viatge. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
9: Hi haurà una part d'estudi d'aquesta primera fase, la que va de Lleida a Barcelona passant per Igualada. Hem de recordar que la segona fase serà futur, la que vagi d'Igualada fins a Girona passant per Manresa i per Vic.
12: La redacció de l'estudi s'ha licitat per més d'1 milió d'euros i s'haurà de fer en un termini de 2 anys i 4 mesos. Per això caldrà actualitzar un projecte que ja es va plantejar el 2010. De fet, l'eix transversal ferroviari ja té els terrenys reservats per la major part del seu trajecte. En qualsevol cas, les obres van per llarg, segons les últimes previsions del govern, no començaran almenys fins al 2030.
8: La planificació ferroviària continua sent notícia justament avui, que fa una setmana de l'eclipsi solar total, que va fascinar Catalunya i també va suposar un col·lapse a les estacions de tren tarragonines per la tornada de molts barcelonins que havien anat a veure allà l'eclipsi i anaven cap a casa. Les agrupacions d'usuaris de Rodalies critiquen que aquesta imatge que vam veure tots la setmana passada és en realitat la tònica habitual d'aquest tram de la xarxa. Cristina Artacho.
13: El descontrol a les andanes va començar molt abans. A la tarda, a les estacions de Passeig de Gràcia i Sants també es van acumular els viatgers. Els habituals que tornaven de treballar s'hi van sumar els que anaven a veure l'eclipsi. Així ho van viure dos usuaris, la Carme i en Jesús.
14: I a Sants Estació ja hi havia tantíssima gent a les andanes que pràcticament molts es van quedar fora. I els que van entrar doncs, bueno, estaven acumulats a les entrades del tren, sense espai. Bastant surrealista la quantitat de gent que hi havia, la poca previsió. Vull dir, bastant desastrós.
15: El tren es va aturar a Sants i va obrir les portes. I com no hi cabia ni una agulla, la gent no podia pujar i van començar a empènyer els que estaven a dalt dient que havia lloc encara. Va ser una situació de veritat dantesca.
13: A la nit només es va afegir un tren més que habitualment i a la tarda un dels trens dobles previstos entre Barcelona i Tortosa es va cancel·lar. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, considera que el que va passar el dia de l'eclipsi és una mostra més que el problema de Rodalies, especialment al sud de Catalunya, és estructural.
16: Que jo estic segura que ni la Generalitat ni ningú volia fer tan malament, que els hi surt així perquè ho tenen descontrolat i com nosaltres ja anem coixos de per si, pues más cojos todavía, i que és estructural, i el no reconèixer el problema és molt greu.
13: Segons dades recollides per la plataforma, el dia de l'eclipsi va haver-hi un total de 26.275 places de tren entre Barcelona i Tarragona, més de 100 menys que el dia anterior, l'11 d'agost, un dia laborable normal.
8: Per cert, Rodalies ha decidit convertir en permanents els autobusos que cobreixen tot el recorregut sencer de l'R3 per culpa de les reiterades incidències de les vies. El tram entre Barcelona i la Garriga d'aquesta línia ja es feia en bus per les obres de desdoblament de la xarxa. Arran dels nombrosos robatoris de cable i els arbres caiguts a les vies que impedien poder prestar el servei amb garanties, Rodalies ha optat per ampliar el trajecte dels busos, que des de divendres també arriben fins a Puigcerdà passant per Vic i Ripoll. Uns autobusos que, per cert, els usuaris diuen que són sovint el mètode més fiable per arribar ara mateix a Barcelona. Dues i 13 minuts de la tarda, el PP català rebutja l'arribada de nous menors no acompanyats a Catalunya. El govern espanyol ja ha iniciat els treballs per traslladar 500 menors a altres comunitats, dels que han arribat per Ceuta. I els populars han continuat carregant contra la gestió que s'està fent d'aquesta crisi migratòria. La veu del PP català s'assuma a la de Junts, que aquesta setmana també advertia que la crisi a Ceuta podia acabar repercutint negativament a Catalunya. Xavier Balló.
17: El secretari general del PP català, Juan Fernández, s'ha sumat a les crítiques llançades des de Gènova, oposant-se a que menors no acompanyats que han arribat a Ceuta les últimes setmanes puguin venir a Catalunya, ja que al seu parer no hi ha prou recursos per atendre'ls. Són declaracions en una entrevista a Europa Press.
18: Catalunya no està en disposició hoy de acoger a más menores, porque ya no está en disposición de poder seguir atendiendo a los que ya tiene. En Cataluña vivimos a día de hoy una de las mayores crisis y colapso de los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir atendiendo a menores de otros países cuando no podemos prestar unos servicios de calidad a nuestros propios ciudadanos.
17: Fernández ha admès que ara mateix la posició en la gestió migratòria del PP i de Junts està sent molt similar, però que els populars en cap cas comparteixen que calgui delegar les competències a la Generalitat.
18: La solución no es que el control de las fronteras en Cataluña lo lleven los Mossos d'Esquadra. Eso es desguazar las competencias de control de la inmigración y de control de fronteras en el conjunto del Estado.
17: Els populars reclamen l'expulsió de tots els migrants, inclosos els més de 2.000 menors que hi ha a Ceuta. El govern espanyol, però, vol garantir-ne la protecció i la setmana que ve reunirà totes les comunitats per abordar la situació d'aquests infants.
8: Un intern de la presó de Ponent s'ha suïcidat a la seva cel·la. Han estat altres interns que han avisat els funcionaris i, tot i que immediatament s'ha activat el codi d'emergència, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Martí Oliver.
19: Segons fons del Departament de Justícia, els metges de la presó van intentar reanimar l'intern, però quan va arribar el personal extern d'emergències només en va poder certificar la mort. El Departament de Justícia també concreta que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. Miguel Puello, del sindicat SICAP-FEPOL, lamenta la mort i considera que no és un fet aïllat, sinó que se suma a un seguit d'incidents que hi ha hagut els darrers mesos a les presons catalanes. Per això demana la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general de Fets Penitenciaris.
20: No afirmem que una única persona sigui responsable directa d'aquesta mort. El que denunciem és una responsabilitat política i de gestió. Les presons acumulen moltes mancances de personal, una pressió assistencial creixent i greus dificultats per detectar i fer seguiment adequat dels interns amb risc de suïcidi i problemes de salut mental, que és molt nombrós.
19: Són declaracions a Ser Catalunya.
8: De fet, és la sisena persona que se suïcida en una presó catalana aquest any, on ja hi ha hagut tantes víctimes com les que va haver tot l'any passat. La gran majoria de morts tenien problemes de salut mental.
19: Sí, entre el gener i l'abril d'enguany hi va haver 4 morts que van disparar totes les alarmes, tot i que des d'aleshores el ritme s'ha alentit. Segons dades del govern, en els darrers 3 anys hi ha hagut 28 persones que s'han llevat la vida en centres penitenciaris, Brians amb 7 suïcidis, Mas Enric amb 6 i Puig de les Basses amb 5 encapçalen el rànquing de presons on hi ha hagut més suïcidis, i 7 de cada 10 casos eren presos que complien condemna, mentre que el 30% restant estaven en presó preventiva. En la gran majoria de casos, Ferran diu al govern que hi havia un trastorn mental pel mig. La meitat tenien problemes de consum de substàncies, sobretot d'alcohol i de cocaïna.
8: Dues i 16 minuts de la tarda, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones per dolor crònic a la pelvis. És el balanç dels 10 anys de la unitat específica que va crear aquest centre el 2016. És significatiu, perquè aquesta unitat ha permès donar importància a un dolor que fins ara estava invisibilitzat i que afecta entre un 15 i un 25% de les dones. A més, és un tipus de dolència que costa molt identificar la seva causa. Àlex Calatrava.
21: Aquesta unitat del Servei de Ginecologia de l'Hospital atén de mitjana una vintena de dones cada setmana. 6 d'aquestes visites són de noves pacients, generalment tenen entre 40 i 60 anys, tot i que cada vegada tenen dones més joves. En la majoria de casos costa identificar una causa concreta, pot donar-se per endometriosis, infeccions o conseqüències del part. És un dolor, però, que per moltes encara costa expressar.
22: Ha de venir, ha d'explicar el que sent, tal com el sent, i, a més, ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles.
21: És Pilar Cano, pacient de la unitat, i precisament els doctors recomanen que es visiti la consulta en detectar el dolor abans dels 6 mesos per evitar que es cronifiqui.
23: Perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
21: És Jordi Sabadell, doctor de Vall d'Hebron.
8: I encara de la salut, investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han descobert el mecanisme, o com a mínim un d'ells, pel qual la pell, amb l'envelliment, perd la seva capacitat de regeneració i de barrera protectora contra virus i bacteris exteriors. La culpa resulta que és de dues proteïnes que reprogramen els gens de la pell i n'impedeixen el funcionament normal. Susana Ruiz.
24: L'estudi demostra que amb l'envelliment els mecanismes que habitualment mantenen l'equilibri de l'epidermis, de la capa més externa de la pell, canvien de funció i afavoreixen els processos inflamatoris. Salvador Aznar és cap de laboratori de cèl·lules mare i càncer de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
25: Lo que hemos visto es que activan unos genes que, digamos, como que engañan a la piel a pensar que están siendo invadidas por patógenos cuando esta no es la realidad, y de tal forma que mantienen esta inflamación persistente que impide su capacidad regenerativa.
24: La troballa servirà per, en el futur, desenvolupar tractaments que permetin modular l'acció d'aquestes proteïnes i mantenir la capacitat protectora i regeneradora de la pell també en l'envelliment.
25: Que reducimos esta inflamación persistente asociada al envejecimiento, lo cual permite que la piel, aunque esté envejecida, vuelva a adquirir su capacidad regenerativa de protección ante la deshidratación, de protección de barrera ante bacterias y virus.
24: Els tractaments, però, encara trigaran uns anys perquè calen més estudis.
8: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. A Tortosa, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones que es dedicaven a empadronar altres persones de manera fraudulenta a canvi de diners. Qui va donar el crit d'alerta va ser el propi Ajuntament, després de detectar possibles irregularitats al padró. Martí.
19: Els Mossos els acusen de més d'una vintena d'empadronaments fraudulents, segons la policia. Per fer-ho, havien creat una estructura que incluïa tant la captació fins a l'acompanyament a fer tràmits municipals a canvi de centenars d'euros. Durant la investigació van analitzar diversos pisos vinculats als detinguts en què constaven empadronades persones que no hi vivien i en alguns casos fins i tot eren habitatges abandonats o sense les mínimes condicions d'habitabilitat. A més, diversos empadronats també els van confessar que no hi vivien i que ni tan sols havien entrat als domicilis. Ara bé, això no vol dir que no siguin residents de Tortosa i que no puguin empadronar-se. El padró és l'eina que té l'Ajuntament per acreditar que una persona viu al municipi i hi ha vies per acreditar-ho encara que no es tingui un contracte de lloguer. És clau aquest tràmit per accedir a serveis bàsics com els serveis socials o l'escolarització, sobretot en persones en situació de pobresa.
8: I a Terrassa, la Guàrdia Civil i els agents rurals han desmantellat una organització que es dedicava a fabricar i distribuir medicaments veterinaris, sense tenir llicència. Ho feien en un laboratori que tenia l'autorització caducada.
19: Eren medicaments paraus que no es venien al mercat, sinó només de sota mà a clients de confiança i en grups tancats de xarxes socials sense factura i en pagament en efectiu o per Bizum. En 4 anys van enviar almenys 500 paquets tant a Espanya com també a França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i fins i tot al Marroc. Els principis actius que feien servir els importaven de la Xina i l'Índia a través de societats sense autorització sanitària i en la facturació simulaven que venien complements alimentaris. Després de 3 anys d'investigació, Guàrdia Civil i agent rural van poder registrar el laboratori a finals de juliol, un laboratori que fins fa uns anys sí que tenia una llicència, però que ells mateixos havien demanat suspendre. Allà hi van trobar ocells a les gàbies, 150 medicaments, 70 quilos de principis actius i 100.000 euros en efectiu. Hi ha 4 detinguts d'entre 42 i 76 anys i 2 persones més investigades, la majoria familiars.
8: Atenció amb la qualitat de l'aire de Catalunya. El Departament de Territori ha activat un avís preventiu per als nivells d'ozó a la plana de Vic i al Camp de Tarragona. És el pas previ a superar els nivells on la contaminació ja té un efecte directe per la salut. Èlia Pijuan.
1: Les altes temperatures fan que l'ozó no s'elimini tan fàcilment, especialment a llocs que ja acumulen grans quantitats d'aquestes partícules. És Xavier Carol, expert en medi ambient i contaminació de l'aire.
2: És un contaminant molt difícil de reduir quan tenim molta radiació solar i molta temperatura, com és el cas d'aquests dies, s'accelera la formació d'ozó.
1: La inhalació diària de nivells alts d'ozó pot agreujar malalties respiratòries i cardiovasculars i també pot afectar les plantes.
2: És un contaminant oxidant. Quan arriba als alvèols, doncs ja la gent que té problemes respiratoris i cardiovasculars, pues, agreujar les malalties que tenen. A les plantes passa el mateix. El que fan és obrir els estomes per respirar. Quan entra l'ozó, els crema. Al tancar l'estoma, la producció vegetal es redueix.
1: En cas que avui se superi el llindar d'alerta, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha recomanat que la població redueixi l'exercici físic intens.
8: La plana de Vic té una de les pitjors qualitats de l'aire de Catalunya. L'està envoltada de muntanyes. L'aire calent no circula, es queda allà i la contaminació dels voltants també es queda estancada. Els veïns d'Osona critiquen que allà plou sobre mullat.
1: Des d'Osona Respira quantifiquen els avisos per als nivells d'ozó. En el que portem d'any, a la plana de Vic s'ha superat almenys 33 cops el llindar. Això vol dir superar els 180 micrograms per metre cúbic durant una hora, una xifra força elevada respecte a anys anteriors. Fermí Tanyà n'és membre.
3: Fa anys que alertem que aquests nivells de la contaminació són preocupants. Una de les recomanacions és que es redueixi o no es faci activitat física a l'exterior. Això no ho veiem reflexat ni en proves esportives ni en entrenaments d'entitats que rebin ni l'informació ni sàpiguen el que s'ha de fer en aquestes situacions.
1: Des de l'entitat demanen que els ajuntaments activin protocols per informar els col·lectius més vulnerables davant d'aquests episodis.
0: Cadena SER.
5: I tu?
0: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER. Coneixes els vins naturals?
4: Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.

0: en tu.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Els veïns del poble de Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, porten molt de temps sense cobertura ni internet. No poden cobrar amb targeta, fer tràmits online o fins i tot moltes vegades no poden ni trucar. L'alcalde lamenta que, tot i tenir la fibra òptica a tocar, no s'han pogut connectar mai. Marta Altimir.
3: Tot això dificulta molt la vida als veïns i als comerços del municipi que durant el dia a dia no tenen accés a internet i moltes vegades han d'anar al poble del costat a treure diners a un caixer perquè no poden pagar amb targeta. De fet, a dins de l'Ajuntament és habitual que no hi hagi cobertura. L'alcalde Oriol Serrà explica que fins i tot els pagesos estan patint les conseqüències.
4: Avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
3: Tot això amb la connexió de fibra òptica a només 50 metres, però encara no s'hi han pogut connectar.
4: Perquè tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel, i està aquí morta. Aquí, en quant als habitatges, doncs, també ens trobem que hem intentat amb empreses, però som disseminats, les empreses estan interessades.
3: Una falta d'internet que també pateixen al poble del costat, a Mieres, a la Garrotxa. L'alcaldessa Núria Martínez denuncia que en cas d'emergència se sent incomunicada.
5: I penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc, que hi ha com un abandonament, a més de ser un poble petit.
3: Els dos ajuntaments han deixat clar que amb les línies de cable, ara ja obsoletes, estaven molt més ben comunicats.
2: 2:26 i atenció a la reclamació que fan els tallers mecànics. Diuen que se'ls hauria de tenir en compte en la transició al cotxe elèctric, perquè ara mateix consideren que són els grans oblidats en aquest procés de substitució. Àlex.
6: El seu president, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i que els tallers de

0: La 26a edició del festival va arrencar amb Bryan Adams i el cantant Miguel Ríos ha estat l'encarregat de tancar-la aquesta nit. Així saludava aquesta nit als seus 82 anys el granadí, que ha estat l'encarregat de posar punt final al certamen, que tanca amb més de 46.000 espectadors i una ocupació del 86% després de més de 20 actuacions al llarg d'aquest estiu. Júlia Domènech.
1: Entre aquell primer concert de Bryan Adams i l'últim de Miguel Ríos, pels jardins del Festival Cap Roig han passat alguns dels grans noms de l'escena internacional. Artistes com Amaya, Luz Casal, Mika, Rick Ashley o noms de casa com l'Axan Busto. Una edició que deixa 8 espectacles amb totes les entrades venudes i que el director del festival, Juli Guiu, tanca amb un balanç positiu.
2: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
1: Per abaixar definitivament el taló, Cap Roig ha tornat al rock amb Miguel Ríos, que ha repassat més de 6 dècades de carrera combinant els seus grans himnes amb les cançons de l'Último Vals, el seu últim disc, i la nit encara guardava una última sorpresa. Manolo García, exlíder de l'Último de la Fila, va pujar a l'escenari per cantar amb Ríos Insurrección, un dels temes més emblemàtics de la banda.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Helena Miquel amb In Between Days de The Cure, una cançó publicada l'any 1985, quan tu, Helena, tenies 13 anyets, més o menys.
1: Correcte.
0: I si comencem amb The Cure és per una raó ben senzilla, i és que si això va d'escoltar les cançons de la teva vida, què menys que començar pel teu grup de música preferit de tots els temps, que és The Cure.
1: De tots els temps, amb majúscules.
0: Però què té The Cure perquè tu l'hagis investit com el teu grup?
1: Doncs clar, el vaig descobrir amb 13 anys veient aquest videoclip. A més és molt curiós perquè aquell dia jo estava amb el meu germà gran i estàvem gravant un programa de televisió. En aquella època no es gravaven amb VHS.
0: Estàvem gravant... Sí, una càmera domèstica.
1: No, gravant amb l'aparell...
0: Ah, estàveu gravant vosaltres, no vosaltres, sinó a la televisió.
1: Estàvem gravant el programa de televisió perquè hi apareixia el meu tiet. I li feien una entrevista al meu tiet. I la meva mare no la podia veure aquella entrevista perquè estava treballant i ens va demanar que gravéssim. I era un programa de música i entremig de les entrevistes posaven videoclips. I van emetre aquest videoclip i jo vaig quedar fascinada. O sigui, em va atrapar aquesta cançó i aquest grup. I com que ho havíem gravat, amb el meu germà vam anar a buscar la cinta després, a rebobinar i llegir al Chiron el nom del grup. I vam veure The Cure, In Between Days, i allà va començar tot. La meva bogeria i passió per aquesta banda em va captivar la imatge, el so... Era diferent a tot el que havia escoltat. Jo sempre havia escoltat molta música i allò per mi era diferent i em va fascinar, em va captivar i ja no vaig poder parar mai. I de fet, als 14 anys vaig anar al primer concert de The Cure que van fer a Barcelona, aquí a... al Palau d'Esports del carrer Lleida, presentant el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i amb 14 anys hi vaig anar.
0: I enamoradíssima, eh?
1: Jo enamoradíssima, sí, ja per sempre més, fins al dia d'avui.
0: Que The Cure sempre ha tingut aquest to, no sé si dir-li tristot, una mica moix. Concorden com tu et senties quan eres adolescent?
1: Sí, jo des de ben petita he sigut una nena molt melancòlica, molt cap a dins, no? Molt introspectiva, i suposo que aquest tipus de bandes a mi em suggerien molt més que una cosa com molt lluminosa o... No, entrava més en el meu món, em sentia més identificada amb com era jo. I llavors m'abraçaven aquests grups, aquest tipus de música a mi m'abraçava molt.
0: I d'on et ve aquesta melancolia?
1: No ho sé, és una gran pregunta, perquè des de ben petita recordo fer coses bastant curioses, com quan volia estar sola em tancava dins l'armari. És molt curiós.
0: Clar, una nena nostàlgica és estranya, perquè té poc temps a recordar, no? O a pensar en el passat.
1: Era com buscar aquests moments de recolliment. Per mi eren necessaris. Després, amb l'edat he descobert també que necessito estar sola per carregar piles. Llavors jo ho he associat a això. Que quan era petita, doncs, em tancava una estona dins un armari, que sembla com molt estrany, però de veritat que ho feia.
0: A tu t'anava bé.
1: Clar, m'anava bé aïllar-me. Jo tinc tres germans i suposo que a casa sempre hi havia molt soroll. I m'ho passava molt bé i destruïem tota la casa. O sigui, era un descontrol. Però jo hauria necessitat aquests moments de solitud, que els buscava com podia. I de gran he descobert que jo necessito carregar piles estant sola.
0: Que tot i aquesta melancolia innata, a totes les fotos que he vist teves surts amb un somriure d'orella a orella. Què és això? És innat o és una eina que tu utilitzes per anar pel món?
1: Potser són les dues coses.
0: És la teva eina innata per anar pel món.
1: Segurament. Pot ser una bona barreja. Doncs jo crec que sí, soc molt riallera i des de sempre ho he estat. És veritat que no m'havia fixat en això de les fotografies. Però també és una manera d'anar pel món, com deies tu, és una manera de ser amable, no?, amb tot.
0: Home, sempre prefereixes que algú et somrigui.
1: Clar.
0: Que no que et posi cara de pomes agres.
1: Clar, i jo també, o sigui, agraeixo molt l'amabilitat i la simpatia. Llavors és com que a mi m'agrada molt, doncs intento impregnar la gent d'això.
0: I escolta, Helena, tu amb 14 anys, que és quan descobreixes els The Cure, els vas a veure, tiraves més per la música, pel periodisme o per la interpretació, que són les tres branques en les que t'has desenvolupat?
1: Jo crec que primer per la música, i a més tinc records que així ho indiquen, com que jo li vaig dir a la meva germana, quan jo era molt petitona, li vaig dir a la meva germana que volia ser cantant d'òpera, i clar, ma germana va dir, però què dius, això no és un rotllo, això. I, o sigui, que jo crec que jo intuïa que la cançó, la música, cantar m'agradaria molt, però allò va quedar com en segon pla perquè em va fer com vergonya, no? Perquè per mi les cantants, quan jo tenia 6 anys, només existien les cantants d'òpera, o sigui, no ho sé per què. Potser perquè el meu pare també posava molta música clàssica i òpera a casa, i per mi cantant era
0: la soprano,
1: cantant lírica, sí. I després, amb 13 anys, em vaig voler apuntar a classes de teatre, que feia extraescolar.
0: Sí, tu no t'havies format musicalment?
1: No.
0: No havies anat a una escola a fer solfeig o a prendre un instrument?
1: No, mai vaig fer extraescolars. A casa meva ningú tenia instruments, res. Escoltàvem molta música i cantàvem molt amb els meus germans.
0: Però ja es quedava
1: la cosa. Ja està. I després sí que amb 13 anys em vaig apuntar a teatre. Vaig estar un temps a l'escola del Timbal fent teatre. I jo tenia com molt inculcat que s'havia d'estudiar una carrera universitària, llavors, com que per mi això eren hobbies, com que jo m'ho passava molt bé cantant i fent teatre, no ho considerava una professió. I aquí va ser la meva errada, no?, perquè era el meu camí, realment. I vaig decidir que havia d'estudiar una carrera universitària, i clar, mirant la llista de possibilitats, vaig pensar, comunicació audiovisual s'assembla
0: ja
1: una mica...
0: Ja que no surt òpera, no? Farem això. Sí. Hi ha un micròfon, podem fer coses.
1: Exacte, i allà vaig anar.
0: Que als 14 anys t'inscrius al Timbal i crec que et veus forçada a deixar les classes perquè no hi havia...
1: Com ho saps, això? Sí,
0: no hi havia més alumnes.
1: No hi havia més alumnes. L'escola...
0: I no et podíem posar amb els grans, per favor.
1: Ai, ja m'hagués agradat, eh? Però això és la resposta va ser aquesta. Pobres els del Timbal, si ho senten, diran...
0: Ara els hi va molt bé.
1: Clar,
0: ara...
1: clar, diran, home, quina mala imatge.
0: S'han traslladat amb el seu més gran, estan la mar de bé, el Timbal.
1: Clar, doncs crec que era el primer any que s'obria aquesta escola...
0: Tu sola, ja.
1: I jo em vaig apuntar, fixa't que érem 3 alumnes només a la classe, jo tenia 13 anys, i hi havia un nen de 10 i un altre nena com de 8 o 9 anys, i érem nosaltres 3, i allà pues, fèiem les nostres classes, no? Clar, jo ja era molt més gran que aquests nens, i l'any següent vaig anar a apuntar-me al següent curs, i em van dir que no podia, perquè l'altre curs ja hi havia gent de 20 anys, i que ens consideraven que jo quedava com enmig de ningú, i que si no s'apuntava ningú més no podia seguir. Perquè no podia continuar com amb aquells tan petits, ni apuntar...
0: Estaves en terra de ningú.
1: Sí, sí. I res.
0: I el dia que l'Helena Miquel li van dir, mira, que no pots apuntar-te a cap classe, sabeu què va passar? Doncs que una làgrima de l'Helena caió en l'arena.

0: I olé.
1: Molt bé.
0: Parets, un anar al llapis de memòria de l'Helena Miquel, que, escolta, Helena, que en el teu llapis de memòria hagis inclòs The Cure i Paret, que serien els dos pols oposats,
1: sí, totalment,
0: de la música, denota que avui tenim amb nosaltres una persona molt eclèctica pel que fa a gustos musicals.
1: Sí, tot i que m'agradaria encara conèixer més música, més estils, més coses diferents, no? Perquè al final hi ha tanta quantitat de música que és impossible arribar a tot. Però sí, sí, la veritat és que...
0: No diferencies en gènere, sinó en música bona i música no tan bona.
1: Aquí tothom té el seu criteri, eh? Vull dir, és molt, molt subjectiu, això.
0: El teu quin és?
1: El meu és que la música m'ha de fer vibrar, m'ha de fer sentir. I a vegades em passa que a tothom li agrada una cançó moltíssim, no? I dius, per què no m'agrada? Doncs potser la veu del cantant o la cantant no m'agrada. Llavors jo crec que és una qüestió de sensacions, però la música m'ha de fer vibrar.
0: Sí, és com el menjar, que no hi ha menjar dolent, sinó menjar que t'agrada més o menjar que t'agrada menys.
1: Exacte.
0: A on et transporta aquesta cançó de Paret?
1: Uau, aquesta cançó em transporta a la figura de la Maria. La Maria, la Maria va ser una dona que ens va cuidar a mi i als meus germans durant molts anys, des de ben petita, o sigui, jo la recordo a ella només. I, malauradament, va morir quan jo tenia uns 13 anys, ja ho deies molt bé, ho has lligat molt bé. I va ser una tristor molt gran perquè em va fer de mare. La Maria em va fer de mare, literalment. Estava totes les tardes amb nosaltres després de l'escola. I va ser molt dur. Llavors, aquesta cançó sempre me la fa reviure perquè ella la cantava molt mentre cosia, mentre planxava. I jo me la vaig aprendre per ella i la cantàvem juntes a la cuina. Llavors em transporta molt al seu món. Ella era andalusa i havia vingut aquí a viure a Barcelona i això, doncs, es dedicava a fer cases i a cuidar criatures.
0: I quan va morir us estava cuidant, o sigui...
1: No, sí, es va posar malalta, sí, i no recordo ben bé si va ser un càncer o exactament què, però sí, sí, ella estava a casa, va deixar de cuidar-nos perquè es va posar malalta i va morir al cap de res.
0: Va ser la teva primera mort important, diguem.
1: Sí, perquè l'altre que havia sigut el meu avi patern, jo tenia 3 anys,
0: clar,
1: només.
0: Aquí llavors, no,
1: clar,
0: no arribem.
1: Sí, doncs sí.
0: Quants germans sou? 4, no? Els Miquel,
1: sí.
0: Jesús.
1: Sí.
0: Que tens dos cognoms que són noms de senyor. Sí,
1: imagina't, els meus germans, això és un embolic.
0: Ja veus, no? És una mica...
1: Clar. Com et
0: Miquel,
1: dius?
0: Miquel, Martí, Pol, no?
1: Sí, exacte.
0: O Joan Ignasi, Helena. Vull dir, tenim diferents exemples.
1: Tenim diferents
0: exemples.
1: Mostres, sí.
0: Tu, dintre de les 4, a quin ordre estàs?
1: Soc la tercera.
0: Sí, la...
1: Darrere meu encara hi ha un noi.
0: Us porteu molt amb aquest noi?
1: 3 anys.
0: Sí, entre... tu has sigut la consentida durant molt temps fins que va arribar el petit.
1: Sí, alguns gelos vaig tenir també.
0: Home, normal.
1: Sí, em feia mal al cap, tenia marejos.
0: I si teníeu cangur, entenc que és perquè els vostres pares deurien estar força enfeinats.
1: Sí, els meus pares treballaven i arribaven a casa, no sé, 9 de la nit aproximadament, llavors... no recordo que ens posessin a dormir, o sigui, els caps de setmana, el diumenge, però els altres dies jo crec que... Jo recordo que em posava a llegir al llit i em deuria a dormir mentre llegia algun conte. Recordo això.
0: Tenien una botiga, crec?
1: Sí, molt a prop d'aquí. Els meus germans ara la regenten, aquesta botiga. És una botiga que hi ha al carrer Ferran. I, a més, és bonica la història perquè ara on estan ells físicament, la botiga, és just davant...
0: Pots dir, quina botiga és, no hi ha problema.
1: D'acord.
0: És promo gratuïta.
1: És una botiga de maletes i bosses i es diu Guido, que està al carrer Ferran. I la història bonica és que aquesta botiga, just l'edifici que hi ha davant, el comerç que hi ha just davant, és el que va obrir el meu avi, el pare del meu pare. I per temes de diferents temes, ells no es van poder quedar en aquell mateix comerç, sinó que van haver de canviar, no? Passar a la vorera del davant. Sí, però és bonica la història, que el meu avi és el que va començar amb aquest negoci.
0: El senyor Guido.
1: Sí, el senyor... Bueno, el senyor... No, Guido s'ho va inventar la meva mare, però l'altra botiga, la que va obrir ell, sí que portava el seu cognom, que era Clavero.
0: Que les cançons de Lluís Llach, com el Cançó d'amor, que està sonant ara mateix de fons, si hi havia tanta feina, quan sonaven? Al cotxe o els caps de setmana? Això és el cotxe.
1: Sí, sí, el cotxe, perquè jo la demanava.
0: Això és cosa de teva mare.
1: Sí.
0: Ella és la fan de Llach.
1: Sí, la meva mare és molt fan de Lluís Llach, ha anat a molts concerts i posava la música a tot volum. I a mi, com dèiem abans, aquesta cançó era una de les meves preferides, que dius, mare meva, però quina tristor de cançó. Clar, jo no entenia la lletra. L'he entès, l'he pogut interpretar de gran, però quan jo demanava que em posés aquesta cançó, senzillament era perquè la melodia m'encantava, la melodia i el que em transmetia, el que em feia sentir, que el que et deia, no?, que la música m'agrada, que em faci vibrar, doncs...
0: Doncs vinga, anem a vibrar tots junts.

0: Doncs sí que tens raó que podria servir de banda sonora d'una nena melancònica i reservada. A què li passa a aquesta nena, per favor?
1: Ja prou! Traieu-la d'aquí!
0: Tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Quins records tens d'aquella Barcelona de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries?
1: Molt diferents al que és ara, perquè jo vaig créixer aquí, al carrer Ferran, cantonada amb Quintana, al costat de la plaça Reial, i una cosa molt bonica d'aquella època és que tots els comerciants es coneixien, ens coneixíem, i anaves a comprar la merceria, una merceria centenària, la sabateria aquella, i es feien trobades de comerciants, es feien concursos dels millors aparadors al carrer Ferran. O sigui, hi havia un ambient de barri, era un ambient molt de barri i de fraternitat, no? Era molt bonic. I sí que això va canviar totalment amb l'arribada de les Olimpíades, que per una altra banda està molt bé tot el que es va aconseguir, no? Però els comerços van anar canviant, es van anar posant altre tipus de botigues, la globalització també va fer molt mal, a totes les ciutats europees trobes les mateixes botigues al centre. Llavors va anar perdent l'encant i la personalitat al centre, no? I jo trobo que això és una llàstima que s'hagi perdut, que sobretot aquesta essència, no? de botigues antigues, petites, i la germanor entre els comerços.
0: Alguna vegada se't va passar pel cap, de, com els teus germans, de dir, treballaré a la botiga de la família?
1: Mai. O sigui, jo això ho tenia claríssim. Tenia claríssim que...
0: Si et feia com fòbia dir, no, jo aquí no.
1: Sí. Exacte.
0: Per què?
1: Jo tenia fòbia perquè veia que els meus pares treballaven molt, i no dic que no m'agradi treballar, però treballaven els dissabtes, segurament per això, perquè jo no els podia gaudir pràcticament. Jo passava els diumenges amb els meus pares. I em donava la sensació que era un no parar, clar. A les festes de Nadal treballaven encara més, perquè llavors treballaven els diumenges també. I no m'interessava a mi aquest món, aquest terreny, no m'interessava.
0: I decideixes estudiar periodisme, que la teva idea és, mira, jo estudiaré periodisme, m'hi dedicaré i així podré servir amb aquests hobbies que tinc, que és la interpretació de la música, o és tot el contrari, de dir, jo estudiaré això i així, si no surt bé l'aventura musical o teatral, tinc un salvavides?
1: No va ser tan racional.
0: Val.
1: Va ser més improvisat com el que et deia, no? Amb el llistat de facultats, i no sabia què posar a la casella. O sigui, és que em passava això, jo, història, no, filosofia, no. Era tot com... No vull fer res de tot això.
0: Però
1: que
0: havies de fer una carrera sí o sí.
1: Sí. Clar, aquí jo crec que va ser... O sigui, si tornés a començar, diguéssim, si tornés enrere, ara, doncs, en lloc de fer això, doncs m'apuntaria a l'Institut del Teatre o al Taller de Músics, o que també hi vaig estar un temps al Taller de Músics mentre estudiava la carrera, però, clar, jo, com que tenia molt clar que no volia treballar a la botiga, no?, doncs pensava que per construir-me un futur com millor o més interessant o que m'engresqués més, havia d'estudiar una carrera universitària. I al veure comunicació audiovisual vaig pensar, bé, això no sona malament. Tele, ràdio, no sona malament.
0: I entres a Catalunya Ràdio?
1: Sí, al cap dels anys. Vaig estar també treballant al Diari Avui, molt de temps.
0: Vas haver de fer oposicions?
1: Vaig estar fent oposicions, les vaig fer dues vegades, a més a més. Vaig fer una vegada, llavors, com que entres en una roda de substitucions, bla, bla, bla, vaig haver-les de tornar a repetir per aconseguir la plaça fixa.
0: I què feies en aquesta primera etapa a Catalunya Ràdio, que ara hi tornes a ser, després de molts anys?
1: Sí, faig producció des de sempre.

0: És infravalorat en aquest mitjà. Vull dir, aquest programa el fem perquè tenim una gran productora. És que si no, no el podríem fer.
1: Des d'aquí l'aplaudeixo.
0: A l'Amparo, i tant, i tant. Bueno, i com tots els programes de ràdio.
1: Sí, és veritat. Sí, sí, la feina de producció, molta gent no sap que, en què consisteix exactament. Però sí, de fet, és com fer tot l'entramat del programa, no? Els realitzadors et demanen certes entrevistes o parlar de continguts i has de buscar els especialistes sobre allò.
0: Sí, si tu estàs avui aquí, és gràcies a la producció que ha fet l'Amparo. Si no,
1: exacte.
0: És que no estaries aquí, estaria jo sol, no sé, explicant la meva vida.
1: Una altra vida.
0: Exacte. I paral·lelament a quan estàs a Catalunya Ràdio, és quan tu comences a tocar bars i tota la pesca?
1: Doncs mira, el que sí que va passar mentre estava a Catalunya Ràdio, perquè jo tenia he tingut molts grups, moltes bandes, vaig començar tocant el baix, que m'encantava tocar el baix.
0: Que aprens autodidacte, tocar
1: sí,
0: el baix.
1: Sí, sí, autodidacte total. Totalment, sí, sí. Perquè quan una cosa t'agrada, la fas.
0: Però és curiós el baix, no? La gent no acostuma a voler tocar el baix.
1: Ja.
0: Vol tocar la guitarra,
1: sí, mira,
0: la trompeta.
1: Fins i tot amb això, doncs... Perquè això va ser també una casualitat, en realitat. Perquè jo vaig, quan estava a la facultat, buscava un grup perquè m'agradava i tenia ganes de tenir un grup de música. I vaig donar veus per allà a la gent de la facultat. I em va arribar que uns nois, que es deien Predictors, que a més estava...
0: Els
1: Predictors, que era un grup underground molt conegut aquí a Barcelona, on hi tocava també el Sideral, doncs buscaven una corista, i jo vaig dir, cap allà que m'hi vaig, em vaig posar en contacte, i llavors el dia que jo havia d'anar a fer la prova a l'assaig, al seu local d'assaig, vaig entrar al local d'assaig i s'estaven barallant molt fort, fins al punt que jo em vaig quedar en un racó i van acabar marxant dos membres del grup, un dels guitarristes i el baixista. I es van quedar un altre dels guitarristes i cantant i el bateria sols. I em miren, clar, jo era el dia que no els coneixia de res, i em miren i em diuen, saps tocar el baix? I dic, no, vols aprendre a tocar el baix? Dic, sí.
0: I així comences.
1: I així va ser. Llavors em vaig comprar un baix i vinga, vaig aprendre així a tocar el baix molt, molt autodidacta, però em va agradar molt. I això.
0: I després va arribar la teva primera senyora banda.
1: Exacte.
0: Amb un nom molt original,
1: sí.
0: Que era Helena.
1: Sí, exacte, molt original, que això va ser arran d'una broma, o sigui que...
0: Com neix Helena? Clar, és Helena, però sense H. Tu tens el nom amb
1: clar,
0: l'H, clar. I aquí és Helena sense
1: l'H. Sense H i amb accent, li dèiem Helena, no?
0: Helena.
1: Sí, i això va ser com una mena de broma que el Raúl al refri, que era amb qui teníem el grup i amb altres membres, doncs havíem de posar nom al grup perquè teníem un concert a la festa major del barri de, no sé ara, i de Sant Gervasi, em sembla, teníem un petit concert i no teníem nom encara. I buscant noms, doncs el Raúl deia, doncs Helena, perquè havíem de fer el cartell de l'anunci.
0: S'havia
1: de fer, l'urgència. I jo vaig dir, sí, home, clar, li diríem Raúl, no, home, no, això no queda bé, Helena, però jo no em dic ni Helena, i tampoc faig jo les cançons, que jo només canto. Total, que les presses van fer que en aquell cartell es posés Helena.
0: I si no m'equivoco, amb Helena comences cantant en anglès, que no sé si va tenir res a veure amb aquesta decisió, ara ens ho diràs, la PJ Harvey.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Tres de PJ Harvey sonant al llapis de memòria de la cantant, actriu i periodista Elena Miquel, que ara et toca resoldre'ns el dubte que havíem deixat a l'aire.
1: Sí.
0: Té alguna cosa a veure PJ Harvey amb que comencessis cantant en anglès?
1: Segurament...

0: Mira, diria que no, perquè aquesta banda amb la que vaig començar ja estava com mig formada. Jo anava allà a fer com una prova amb la meva banda Elena, eh? Em van fer un càsting, literalment. Van provar tres noies i em vaig quedar jo. Llavors ells, clar, ja tenien cançons mig fetes i... No sé, també et diré una cosa. Nosaltres vam començar a cantar en anglès, amb Elena, perquè tampoc no hi havia molts referents. Nosaltres érem un grup d'indie pop i no teníem molts referents aquí. O sigui, va començar amb Los Planetas, vull dir, hi havia tota la onada aquesta del nord.
1: No volíeu ser rock català.
0: No,
1: en aquest sentit.
0: Exacte. Aquí hi havia el rock català, nosaltres no fèiem rock català i tampoc ens agradava aquesta etiqueta, ens volíem com allunyar, però allò també és una cosa d'aquella època, no?, que vols ser el diferent i també és una mica una postura que agafes en un moment donat, com el voler allunyar-te d'una cosa perquè no t'identifiques. Però tampoc teníem molts referents aquí de música indie, i llavors, clar, la música anglosaxona era el que ens connectava més amb tot aquest estil. I llavors, en aquell moment, només llegíem aquest tipus de música cantada en anglès. Clar, després vas madurant i vas pensar, ostres, però si és interessant poder investigar sobre el terreny cantant en la teva pròpia llengua.
1: És que després passeu al català, no?
0: Sí, després vam cantar en català i després ja van venir altres coses, però sí que és veritat, sobretot era una manca de referents i que enteníem com el indie pop en anglès, no ho sabíem entendre d'una altra manera.
1: I PJ Harvey era referent en aquella època?
0: PJ Harvey era superreferent, o sigui, era una dona que jo vaig descobrir, no sé, aquest disc és el primer, 92, imagina't, 92, jo encara ni cantava, o sigui, jo en aquesta època tocava el baix, en aquell grup que t'he explicat abans, i començava a fer coros, jo no cantava habitualment, llavors era un terreny que jo estava començant a investigar i per mi la PJ Harvey era un referent perquè m'agradava molt la seva veu, m'agradava molt aquestes modulacions que fa, no? I que investiga molt amb la seva veu, i ella l'he seguit des d'això, des d'aquest primer disc, també ha sigut un referent per mi, l'he anat seguint durant tota la seva carrera i trajectòria.
1: I el cantant castellà t'ho ha reservat per les Flores Azules.
0: Exacte!
1: Que ja només amb el nom del grup dona per una sèrie de Netflix, perquè primer es deia Facto de la Fe, després Facto de la Fe i les Flores Azules, després se'm van al Facto i era De la Fe i les Flores Azules, més tard marxes tu i només era De la Fe, ara torneu a ser De la Fe i les Flores Azules. Mare de Déu, quin sí. Culabrot, Helena.
0: Mare de Déu, tu ho has dit, o sigui, de veritat, és que és un embolic aquest grup.
1: Comencem pel principi. Quan i com entres tu, quan era Facto de la Fe i tu li afegeixes les Flores Azules?
0: Doncs mira, això va ser el 2003, quan eren Facto de la Fe, l'Òscar i el Marc.
1: Òscar Danielo i Marc Barratxina.
0: Exacte, el Marc Barratxina feia la música, l'Òscar Danielo les lletres, i van compondre aquesta cançó, bueno, van compondre Mar i el poder del mar, i aleshores van pensar, clar, la meva part no existia, clar, llavors, però sí que l'Òscar deia, aquí pot ser, perquè la cançó fes un gir, faltaria una veu femenina, tot i que ells mai havien fet algunes cançons i mai havien incorporat veus femenines ni melòdiques, perquè l'Òscar rapejava només. I l'Òscar i jo en aquell moment érem parella, feia poquet, i em va, clar, jo a més era cantant en el grup Elena, i em va dir, podries provar tu de cantar alguna cosa en aquesta cançó? I vam escriure aquells versos, i va sorgir aquella melodia, i sí, me'n recordo perfectament del dia, que era estiu, del dia que vam gravar Mar el poder del mar. Me'n recordo perfectament d'aquell dia, i és la primera cançó en castellà que vaig gravar.
1: I per què les Flores Azules?
0: Doncs mira, és d'una cançó de Doctor Octagon que es diu Blue Flowers, i va ser, doncs, per buscar un nom, perquè sí, perquè...
1: Una altra vegada l'urgència, no?
0: L'urgència.
1: Hem de trobar un nom.
0: Hem de dir, ja veus tu que aquí tot és molt improvisat, de fet sembla molt pensat, i no. I això va ser perquè, clar, quan van començar a sortir concerts, em van demanar que si podien anar a fer els concerts per començar a fer alguns coros més, o... perquè només cantava Mar el poder del mar, jo, de les seves 6 o 7 cançons que tenien. Llavors anava improvisant alguns coros, i clar... Em van dir, el Marc em deia, jo sóc Facto, és el meu pseudònim, l'Òscar, jo sóc De la Fe, és el meu pseudònim.
1: T'has de buscar un.
0: Clar, em van dir, tu has de buscar-te un pseudònim.
1: I així va sortir.
0: Així.
1: Doncs espero que em disculpis, Helena, perquè tu no l'has inclòs al teu llapis de memòria, però nosaltres sí que hem inclòs el Mar, el poder del mar, per això que dèiem, no? Que és la primera cançó que vas cantar en Facto i De la Fe, la primera que vas cantar en castellà, i a més diria que és la primera que ho va petar fortíssim. Dices que...

0: escucharte, adoro sentirte. El barrio es más hermoso desde que apareciste, con luz del sol en mi corazón. Mi niña, mi amor, mi rayo de luz, el camino que lleva a tu casa es mi alegría. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, mamá. Los días tranquilos transcurren serenos, tus pasos, los míos, peinando el sendero. ¿Quién dijo que los muertos no iban a resucitar? Hoy llego más puro que el agua mineral. Cara, tu casa, tus ojos van riendo a mi cara. La brisa a la mañana, el sol por la ventana. La calma, caricias, tu respiración. Resuenan campanas desde el comedor. Las nubes en el cielo y pasa un avión. Dibuja una línea blanca en cordón. Tu almohada, tus ojos, tu mirada. Estoy en tu casa, adoro tu casa. Cambio de
1: mar, el poder del mar, de Facto de la Fe i les Flores Azules. No és una cançó que haguem trobat allà a la memòria de l'Helena Miquel, però com et deia, creia que era important. Segur
2: Fantàstic.
1: Que ha sigut una cançó important,
2: important.
1: A la teva vida.
2: Molt.
1: Perquè això és començar amb molt bon peu, eh? Que
2: sí,
1: aquesta
2: sí. Sigui
1: la teva primera cançó amb el grup, en castellà, vull dir, suposo que ells van dir, tu t'has de quedar aquí, amb
2: sí,
1: nosaltres,
2: sí.
1: Perquè ho han trobat.
2: Clar, clar, efectivament, en aquell moment sí que recordo això, que l'Òscar... fes el comentari de dir ara, ostres, hem trobat alguna cosa amb aquesta cançó. No sé, va ser màgic. Inclús aquests coros són improvisats a l'estudi. Va ser un moment molt bonic i de fet allà va començar tot. Sí, sí, va començar tot. Aquesta cançó l'any següent es va convertir en la millor cançó del programa del Julio Ruiz de Radio 3.
1: Home, això són... Radio 3, eh?
2: Clar, clar.
1: No és qualsevol cosa.
2: Sí, sí. I aleshores van començar a sortir concerts, vam començar a fer més cançons i a partir d'aquí tot va anar a més. Sí, sí, jo recordo que estava treballant a Catalunya Ràdio i vaig demanar-me al final una excedència perquè no podia compaginar la quantitat de concerts que hi havia per davant.
1: Quants anys ja estàs de la feina, aquesta primera etapa?
2: Doncs això era el 2003, quan vam gravar, el 2004 va sortir aquesta maqueta, fins a veure, jo el 2015.
1: Fins 2015.
2: 2015. El 2015 jo vaig decidir apartar-me del grup, amb molta tristesa, vaig estar un any rumiant aquesta decisió, però realment em sentia encallada i necessitava aturar aquesta trajectòria per molts motius diversos. I vaig estar com dos dies plorant després d'haver fet pública la notícia. Vam acordar, l'Òscar i jo, un text que publicaríem. I sí, sí, vaig estar com dos dies plorant. Va ser horrorós. I a més, després encara el dol va ressorgir quan l'Òscar va publicar un disc en solitari. I a més, sabia jo, m'anava enterant que feia concerts amb una altra noia. I, clar, això era molt dolorós. I vaig passar molt de dolor, també.
1: És que, com tu deies abans, l'Òscar i tu, quan comenceu, sou parella.
2: Correcte.
1: I, clar, aquí es barreja una mica tot, que no ho entrarem, premsa rosa, però t'he llegit una cosa que m'ha semblat al·lucinant, i és que hi ha un disc, crec que és el de Contra Trompetes de las Muertes.
2: Sí, sí, correcte, és aquest.
1: Que el graveu justament quan ho heu deixat.
2: Sí, sí.
1: Com és gravar un disc així?
2: Terrible. Mira, terrible, terrible. Vam deixar-ho al juny, o sigui, al maig, tal, entre maig i juny ho vam deixar, i aquest disc el gravàvem el juliol, agost, sí. O sigui, no vam deixar de veure'ns quan vam començar a viure separats. I no, és que va ser seguit. I va ser fort, tot i que, no ho sé, l'Òscar i jo vam fer un exercici molt gran de mantenir la serenor. I, clar, suposo que per això, després, amb els anys, jo vaig tenir aquesta necessitat com d'aturar-me i parar i allunyar-me una mica.
1: Fer el dol, no?, també, d'alguna manera,
2: perquè
1: emocional.
2: Era, clar, això era el 2009 i...
1: Molt vas trigar, 6 anys, Helena.
2: Fes les teves càbales.
1: Que...
2: sí...
1: En quin... Bueno, el disc va sortir a collons, això sí,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, però mira, jo recordo gravar la cançó Oi plorant. Vaig posar-me a plorar quan gravava aquesta cançó.
1: En quin moment us torneu a unir artísticament parlant amb l'Òscar?
2: Doncs mira, després jo vaig deixar la banda el 2015 i el 2017 vaig publicar el meu disc en solitari, sí, que tampoc va funcionar massa bé, però jo em vaig treure una espineta. Una de les coses que també necessitava fer era conèixer-me a mi com a compositora i va ser una manera de descobrir-me una mica i què podia explicar, què no, què tenia ganes de fer. I per això vaig fer en part aquest disc en solitari. Llavors, després van néixer les meves filles.
1: Que això és 2018, no?
2: 2018, van néixer les meves filles i aquí sí que la parada, l'aturada va ser obligada i voluntària, no? Llavors, clar, jo des que havia deixat de fer concerts el 2017, doncs fins al 2021, que les meves filles ja tenien 2 anys i mig o així, perquè era finals de l'any.
1: Sí, vas passar un confinament amb dues nenes bessones de 2 anys.
2: Exacte.
1: Ets una heroïna, però increïble.
2: La Covid i tot, però va ser molt bonic. Jo agraeixo aquells mesos de confinament perquè les nostres filles eren molt petites i aleshores no demanaven sortir al carrer. Elles estaven encantades d'estar a casa tot el dia amb els seus pares i a més jo els hi feia jocs i coses per terra i per dalt, pel sostre i tot de coses.
1: Tu vas passar bé.
2: Jo m'ho vaig passar bé perquè elles tenien 2 anys més o menys, sí. I total, que clar, a mi em va passar factura el fet d'estar 3 anys sense fer concerts, sense fer cançons, sense pujar a un escenari, entre que jo vaig deixar el grup, que vaig fer el meu disc, el confinament, el Covid, tal. Llavors sí que a finals del 2020 vaig tenir molt la necessitat, o 2021, no recordo ara, vaig tenir molt la necessitat de tornar als escenaris, de tornar a cantar. O sigui, una veu interior meva em va dir, necessites cantar, necessito cantar. I m'ho vaig estar pensant com un parell de mesos, però vaig dir, no, amb qui puc engegar un altre cop un projecte? A qui li puc demanar de tornar a fer una cançó? És l'Òscar.
1: És la fe.
2: Clar, és la persona que m'ha acompanyat i amb la que he compartit tantes coses que li he de demanar. I el vaig trucar i li vaig demanar si volia fer una cançó amb mi. I em va dir, esclar que sí.
1: I després heu fet un disc, també.
2: Exacte.
1: Que és Amor, clar, que s'ha publicat aquest mateix any, el 2025, sí, que es diu Amor, però és el primer vostre disc d'amor no romàntic.
2: Exacte.
1: Així l'heu titulat.
2: Sí, sí, sí, és així.
1: Bé, més que un disc, és una cançó eterna.
2: Exacte.
1: És llarguíssima.
2: Sí,
1: vull dir, és un disc conceptual que va de principi al final. L'heu separat en tracks, però va d'amunt a baix, que això en un directe ha de ser complicat de portar a terme, no?
2: Sí. Primer pensava en descartar-ho totalment, aquests últims concerts, aquest any, perquè no sabíem com s'ho agafaria la gent ni com plantejar-ho una mica en directe. Però vam fer una prova i vam pensar que funcionaria, i és en reduir aquests 31 minuts en 20 i treure algunes parts instrumentals, no?, que potser sí que hi havia molta orquestració i que no tenia massa sentit fer-la en directe. Llavors vam reduir-ho a 20 minuts i vam considerar que obrir els concerts amb aquests 20 minuts seguits de pe a pa, i així ho fem i funciona. Llavors ens reservem a l'últim track per bis, com a bis.
1: Doncs ja sabeu, el 22 de desembre és el que sí? Us trobareu a La Paloma.
2: Sí.
1: Que això, no sé, això ho he llegit i no sé si és una pedrada o encara ho heu recargolat més, que en aquesta gira que heu fet, el tècnic, el Lluís, és la teva parella.
2: Ell ha sigut la meva parella, i, o sigui, és a dir, ha sigut el tècnic de la Fe i les Flores Azules sempre, des del 2006, quan ja la cosa va començar a funcionar. Ell ha sigut el nostre tècnic de so i va acabar sent el meu company, no, de vida, amb qui he tingut les filles. Val? Però clar, què passa? Que aquí, quan has de conciliar, ja vam dir, potser tant no podrem conciliar. Llavors el Lluís ha agafat altres projectes. El Lluís ara és tècnic de so dels Tiets i Sopa de Cabra, entre altres coses, i llavors tenim com a tècnic de so el Marco Morgione, que també ens coneix i havia fet ja moltes coses amb nosaltres, i el Marco Morgione és el nostre tècnic de so actualment.
1: Quina història, eh? Jo crec que ara tenim a guionistes apuntant per fer-la i portar-la a la ficció.
2: Jo crec que sí, eh? Aquí hi ha un Netflix, com deies tu.
1: I hi ha una cançó que formarà part d'aquesta sèrie, si la fan, que és el Senza Fine, de Gino Paoli.
2: Sí. Senza Fine.

0: Senza fine de Gino Paoli, sonant el llapis de memòria de la cantant, periodista i actriu Helena Miquel, que ara m'has d'explicar per què formaria part de la banda sonora de La fe i les flores azules, aquesta cançó.
1: Clar, doncs aquesta cançó és la cançó que cantem abans de sortir a l'escenari i ens agafem tots en una, fem un cercle, una rotllana, ens abracem els músics, l'Òscar, jo, el Dani, tots, i cantem. Aquesta cançó sona a la sala on està la gent, del públic, i mentre va sonant, nosaltres darrere l'escenari l'anem cantant a capella, acompanyant, no?, la cançó que escoltem. I és un exercici que fem abans de sortir a l'escenari, que ens uneix molt, és molt bonic, i el fem, ja et dic, des de... Mare meva!
0: Sí, des de fa molts anys, que molts, sempre ha estat el Senza Fine.
1: L'anterior, o sigui, la gira de Versus, Les trompetes de la muerte, crec que ja vam començar a fer sonar aquesta cançó, vull dir, fa molts, molts anys.
0: És el moment de concentració, de...
1: Sí.
0: Comencem.
1: Sí, sí, ens concentrem, però també és un moment de rialles, de tonteries, o sigui, de trencar aquell moment previ de, al revés, que tindries aquells nervis i aquelles pessigolles a l'estómac, i trenquem aquell moment fent aquesta, això, no?, aquesta cançó i aquesta abraçada conjunta.
0: Per fer la gira que has fet aquest any, no has deixat la feina de Catalunya Ràdio, no?
1: No, no l'he deixat, estic compaginant-ho tot. Altres vegades sí que he anat doncs parant i demanant permisos i excedències quan he pogut, però ara mateix és el que he de fer.
0: Que tu estàs a les Dones i els Dies.
1: Sí, el programa Les Dones i els
0: dirigit
1: Dies.
0: Dirigit per la Montse Virgili, on hi treballeu, pel que he vist, 6 dones i un home.
1: Sí.
0: Que jo, sense conèixer tots els equips de ràdio de Catalunya, m'atreviria a dir que deu ser el programa amb una quota home-dona més decantat cap al sector femení, que ja era hora, també.
1: Sí, exacte.
0: Si és un programa que parla de la dona, sí, que és per tothom, no només per dones, no sé, cazurros, però que, a més, està creat per dones.
1: Totalment, totalment. I s'ha incorporat aquest any la figura del Nil Via o del David Bueno, segons, però l'any passat eren tot dones. Però sí, ja està bé també la mirada d'un home,
0: eh? Dins... Quants trobaríem de només homes?
1: Clar, clar, no, està molt bé. És molt enriquidor fer aquest programa. Descobreixes coses interessants.
0: I la teva carrera com a actriu com està actualment?
1: Està molt aturada, malauradament, perquè a mi és una feina que m'hagués encantat explorar més i no he tingut aquesta oportunitat. He fet projectes molt grans, però s'han quedat allà. És curiós.
0: L'últim que vas fer és Cerrar los ojos al 2023 amb el,
1: sí,
0: Víctor Erice.
1: Amb el Víctor Erice, déu-n'hi-do.
0: Home, i també formes part d'un Goya, que és el de No habrá paz para los malvados. Allà eres la juez Chacón.
1: Exacte, sí, sí, imagina't. O sigui, he estat a projectes molt, molt rellevants, molt importants, però després tot ha quedat amb res. És curiós.
0: Sortiran més.
1: Espero.
0: Estàs oberta que surtin,
1: sí,
0: més.
1: Sí, sí, sí.
0: Sabeu, truqueu-la. Per fer d'Helena Miquel a la sèrie
1: de Netflix,
0: de Les flores azules.
1: Exacte.
0: I, senyores i senyors, ha arribat un moment que tard o d'hora havia d'arribar. Ha arribat el moment en què al llapis de memòria sona per primera vegada una cançó del nou disc de Rosalía.

0: segueix cantant, home.
1: Home, és...
0: Tens el seu to, eh? El tens, eh?
1: Sí, clar, clar, sí, sí. És soprano ligera, com jo.
0: Que t'haurà agafat molt fort amb looks de Rosalia, perquè fa 4 dies que ha sortit i l'has inclòs al teu llapis de memòria.
1: L'havia d'incloure, perquè aquest disc és una meravella, és un acte de llibertat, és una artista, una cantant inspiradora. És que, escoltant el seu disc, m'han vingut ganes de tornar a fer música, o sigui, és que m'inspira. És... I ja et dic, a més, va a contracorrent absolutament, és que li és igual. O sigui, és un exercici això de llibertat i de dir, ara que l'actualitat ens porta a fer només singles de 3 minuts, no, jo faré un disc i a més, si el compreu, us regalaré 3 cançons. O sigui, a sobre s'atreveix a editar el disc en físic, cosa que ja ningú fa.
0: I que si et compres el disc físic, tindràs 3 cançons que no estan a Spotify o...
1: Exacte. Per tant, incentiva que la gent es compri el vinil, el CD. Em sembla meravellós. I a banda d'això, no, com l'estratègia de màrqueting, però em sembla molt autèntica, perquè realment els temps que corren no estem acostumats a seure'ns i escoltar un disc de pe a pa, i la Rosalia ho aconsegueix. Aconsegueix que t'escoltis el seu disc de pe a pa perquè és que t'atrapa. I m'agrada molt la veu que té, els jocs de vocals que fa, que se'n va d'un lloc a l'altre, dius, mare meva. Unes estructures sorprenents que no t'esperes. És meravellós.
0: A les teves filles els has posat?
1: I tant.
0: I també...
1: El cap de setmana passat, diumenge, a tot volum, no podien parlar i em deien, espera, que no t'entenc, que la mama té la música molt forta.
0: Bé, sí, tu et posaven llac i tu els hi poses...
1: Jo a la Rosalia. Rosalia.
0: Doncs, Helena, ha arribat el moment que triïs amb quina cançó tanquem el teu llapis de memòria. Ens han quedat pendents el Yesterday Once More, de Carpenters, o Ya no te hago falta, de Sen Senra. Amb què vols que tanquem?
1: Uau, m'ho poses molt difícil,
0: sí,
1: molt difícil.
0: Passat i futur.
1: Vinga, va, Sen Senra.
0: Doncs acabem amb Ya no te hago falta, de Sen Senra.
2: No hace falta.
0: Helena Miguel, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, un plaer igualment.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Avui al balcó parlarem del foc, dels incendis, de com ha estat aquest estiu i quins deures tenim pendents pels propers mesos com a ciutadans, però abans hem d'anar fins al Camp Nou, perquè ara mateix, com ja és tradició, el Barça està presentant el nou equip per aquesta temporada, una hora abans del Gamper. Diverses incògnites, una si jugarà ja Rodri i l'altra quina rebuda tindran els jugadors, els nous, però també els vells. Des del Camp Nou, Santi Ovalle, bona tarda.
1: Què tal, Laura? Bona tarda. Doncs veurem si juga Rodri, no ho farà d'inici segur, veurem si té uns minuts de posar en escena en aquest partit davant l'afició blaugrana per primera vegada. És aviat, tot just avui comença a ser jugador a ple dret de la primera plantilla del Barça. Quan apareix Joan Laporta, el president blaugrana, a la tribuna del Camp Nou, somrient després d'haver signat aquest fitxatge de Rodri, i com tu bé deies, doncs pendents de quina és la rebuda de determinats jugadors, sobretot un en concret, que és Frenkie de Jong. La seva figura ha aixecat aquest estiu una mica de controvèrsia, vist els darrers anys, doncs que és un veredicte el que aquí dicta el públic del Camp Nou amb determinats jugadors més conflictius, i el jugador conflictiu d'aquest inici de temporada està sent Frenkie de Jong, que recordem està lesionat. L'11 és el següent, amb Joan Garcia a la porteria, Koundé, Eric García, Gerard Martín i Valde en defensa, Bernal, Fermín i Xavi Espart al mig del camp, i al davant Lamine Yamal, Rafinha, i en punta d'atac Hamza, el golejador egipci que jugarà avui contra el seu exequip. L'Al Ahly és el rival en aquesta edició del trofeu Joan Gamper.
0: I ara mateix quin és l'ambient? Com està el públic? No sé si han començat a entrar jugadors o encara no.
1: Encara no, estan ara doncs això, posant els cartells de la festa del Gamper, la gent encara no ha entrat, està molt buit aquest estadi.
0: Si falta una hora,
1: s'havien venut 38.000 entrades, sí, hi ha capacitat per 60.000 espectadors, ni de bon tros estarà ple el camp, i una mica desangelat les coses com són aquest trofeu Joan Gamper contra un rival que no convida a venir en un dia d'una xafogor, una calor increïble aquí a l'estadi, no parem de suar els que hi són presents. Per tant, és una tarda a la qual segurament no viurem la millor tarda de la història al Camp Nou.
0: Bueno, ens ho aniràs explicant, Santi, connectarem amb tu d'aquí una estona i ens expliques aquestes incògnites que tenim i a veure com han rebut l'afició a Frenkie de Jong i tots els altres jugadors.
1: Molt bé, fins ara.
0: Fins ara, moltes gràcies. I ara sí, anem a parlar del foc. 377 incendis des de l'1 de juny a Catalunya, gairebé 4.000 hectàrees de bosc cremades, i no ha estat dels pitjors estius. Vam començar el juliol amb un gran incendi com va ser el de les Gavarres al Baix Empordà, que va coincidir amb altres focs que van dificultar les tasques dels bombers i diverses onades de calor que van fer activar el Pla Alfa a gran part de Catalunya. En aquest balcó d'estiu vam començar parlant sobre quina era la situació de Catalunya davant aquests nous incendis amb l'Eduard Plana, investigador expert en gestió del risc d'incendis forestals al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, però ens ha faltat parlar amb aquells que han estat tots aquests mesos literalment a primera línia de foc. Jordi Castellví, sots inspector del grup d'actuació forestal, el GRAF dels bombers. Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda.
0: Com fa que no tens un estiu tranquil, tu?
2: Bueno, des que estem aquí, ara des del 18, que és l'últim estiu més tranquil·let que hem tingut.
0: Ara que ja s'acaba aquest estiu, estem a l'agost, ha estat dur aquest respecte als anteriors?
2: Sí, ha estat molt dur a nivell d'ignicions, i ignicions a zones amb molt de potencial, i sobretot per la simultaneïtat, que ha sigut molt llarga. De fet, no havíem tingut mai cap estiu amb tantes ignicions durant tant de temps. Vull dir, l'últim va ser el 2003 semblant, però aquest ha sigut molt més dur.
0: Quan parlem d'ignicions, de què estem parlant? Si la gent
2: ignicions, estem parlant de que comença un incendi. Vull dir, hem tingut molts incendis simultanis amb zones amb molt de risc i amb respecte a les persones i amb potencial forestal.
0: Per tant, si et demano un moment complicat d'aquest estiu, segurament estaríem pensant en aquells inicis de juliol, no? Quan va haver-hi tanta simultaneïtat, potser?
2: Sí, hauríem d'anar a la setmana del 6 de juliol, 6, 7, 8, tota aquesta setmana que vam tenir.
0: Gavarres, Sentmenat,
2: sí,
0: no?
2: Sí, va començar amb l'incendi a Gavarres i al cap de setmana, el divendres, i després ja vam empalmar el dilluns amb Sentmenat i Comiols i la resta d'incendis.
0: Un dels conceptes que hem sentit molt precisament parlant de l'incendi de les Gavarres va ser l'incendi de sisena generació. Són els incendis que hem tingut aquest estiu, només alguns d'ells, o quins són aquests?
2: Bueno, els incendis de sisena generació aquí a Catalunya, com a tal, el primer podem dir que va ser Santa Coloma, el 2021, I aquest estiu, el de Gavarres és un incendi de sisena generació, però bàsicament cataloguem aquests incendis amb incendis que són capaços de fer una transició a nivell atmosfèric i, per tant, el comportament fa un salt d'escala i de velocitat i de comportament. I això és el que realment nosaltres cataloguem com incendis de sisena generació, quan són capaços de que l'atmosfera modifica les condicions de la superfície.
0: Per què es diuen de sisena generació? N'hi ha d'altres generacions anteriors?
2: Sí, bueno, això és un concepte que neix aquí a casa nostra, a Bombers, i bàsicament el que fa és catalogar com han evolucionat els boscos al llarg dels anys i en paral·lel com ha evolucionat el cost d'extinció i el comportament d'incendis. I llavors comença amb la primera generació fins a la sisena, que ens va entrar el 2017, ho vam veure a Xile i a Fort McMurray a Canadà, i a casa nostra el 21.
0: Clar, perquè vosaltres us passeu la vida analitzant els incendis que hi van havent i segons el comportament que tenen són uns o altres, no? I tenen diferències.
2: Correcte, o sigui, de fet, la nostra feina bàsicament és analitzar tots els incendis de casa nostra, anticipant-nos a l'hora d'enviar més o menys recursos, sabent quin comportament esperes, en quina zona surt, i en funció d'això fas una estratègia i assessores a tota l'estructura de comandament i a la maniobra. I ho fem a casa nostra i a fora a casa nostra. Vull dir, en paral·lel aquest any hem estat treballant conjuntament amb la resta de comunitats fent l'assessorament d'anàlisis a nivell d'incendis i d'estratègia a dur a terme.
0: Però què tenen de diferents aquests nous incendis respecte als que teníem abans? Són més, o sigui, ara deies, el comportament és diferent, però són més violents, s'extenen més, són més difícils d'extingir. Quines són les diferències principals?
2: Val, mira, la diferència principal és que cada cop tenim més energia als boscos acumulades i aquesta energia, bàsicament, el que fa és donar molta més velocitat a l'incendi i abans teníem un incendi que podia avançar a 1,5 km, 2,5 km, i ara, en qüestió de 2 o 3 hores són capaços de cremar 10.000, 15.000, 20.000 hectàrees en un dia.
0: Llavors, quan parlem d'energia, és la massa forestal, les coses que es poden cremar.
2: Correcte, és la càrrega de combustible disponible capaç de cremar. Llavors, aquesta càrrega de combustible disponible, conjuntament amb l'atmosfera que està més calenta, és un còctel que, si aquells ingredients en un dia determinat es sumen, doncs tenim aquesta transició, aquest salt de comportament.
0: I imagino que des del cos també us heu hagut d'adaptar a aquests incendis, perquè es deuen haver distingir de control d'abordar d'una manera diferent.
2: Sí, bàsicament el que fem és analitzem a macroescala, busquem grans eixos de contenció i mirem que allà no surtin. Vull dir, és un salt molt gran d'escala d'un incendi normal que estàvem acostumats a treballar.
0: És que a l'inici del balcó d'aquest estiu, ara ho dèiem, parlem amb l'Eduard Plana, expert en gestió del risc d'incendis forestals, i ens deia que el foc forma part del paisatge de Catalunya. Necessitem els incendis?
2: És cert, el bosc mediterrani està acostumat a... O sigui, depèn bàsicament de l'ecologia del foc i de que el foc està integrat en els nostres boscos, però no el número d'incendis que tenim i la seva severitat. És a dir, el bosc mediterrani està adaptat als incendis, però incendis de baixa intensitat i amb una recurrència baixa. El fet de que tinguem tanta energia disponible, tant combustible disponible, fa que aquests incendis són molt més grans, amb més intensitat i cada cop n'hi ha més. Per tant, això el bosc no està adaptat. Però és cert que el bosc sempre va per davant nostre i s'acabarà adaptant les espècies. Hi haurà una transició que ja l'estem veient i s'acabarà adaptant. Vull dir, les espècies estan a migrant cap al nord, conjuntament amb el canvi climàtic que també ho està portant, i llavors al bosc acabaran sortint espècies on ara no en tenim o aniran avançant, però ell s'adaptarà segur.
0: És a dir, no és reversible que puguem tornar aquests incendis de primera i segona generació, sinó que serà el territori el que s'haurà d'adaptar a aquests nous incendis.
2: Correcte. El bosc, que va néixer fa 50 anys, les condicions actuals, ja ho sabeu, han canviat totalment. De fet, ahir ho deien, vull dir, estem davant de l'estiu més càlid dels últims... de la història.
0: No, perquè...
2: Ja portem 4 anys que cada any és l'estiu més càlid. Hem vist maig, juny, juliol de rècord de temperatures. De fet, a Vinebre mateix, el 60% de dies ha estat per damunt dels 35 graus, i això la vegetació l'únic que fa és... ha d'evolucionar. Llavors, tant sigui una pertorbació natural, que pot ser un incendi de llamp, una plaga, una ventada o el propi incendi, farà que aquestes espècies evolucionin i emigrin. Mm. I no queda altra.
0: I des del cos de bombers esteu preparats també per afrontar aquests nous incendis? Us sentiu preparats? Us esteu formant, imagino?
2: Bueno, preparats, mai t'hi acabes de sentir, perquè això és una carrera de fons, i el que fem és, sobretot, analitzar el que està passant a fora de casa nostra, intentar readaptar-nos dia a dia, i el que fem és constantment, doncs, a través d'investigació i anàlisis del que està veient, adaptar-te als nous temps. Però, vull dir, estem preparats, sí, i estem... També tenim la tecnologia i tenim el coneixement, però és veritat que cada dia i a cada incendi veus coses que abans no les veies, i, per tant, és una carrera de llarg fons.
0: I apreneu d'altres llocs del món? Observeu altres incendis? Per exemple, no sé, penso en Los Angeles, on n'hi ha tants, o als grans boscos, com seria Sud-amèrica. Serveix aprendre d'allà?
2: Serveix veure... O sigui, quan nosaltres el 2017 vam veure els veïns que cremava, i cremava d'aquesta forma, vam dir, ostres, nosaltres tenim aquests ingredients, no ho hem vist aquí, per tant ens hem de preparar i adaptar. I això és el que vam fer, no? I hem estat intercanviant molt de coneixement i experiències, bàsicament, per aquí preparant-nos. Llavors, per exemple, aquest estiu, el que feia anys que dèiem que podria cremar Prepirineus i Pirineus, i ho hem vist, hem tingut l'incendi de Sanet amb un comportament extrem, que ha generat un pirocúmul amb un llamp, i hem vist ara mateix l'incendi de Riglos, que és un incendi que hem vist cremar els Pirineus com mai ho havíem cremat. Per tant, això és un avís de lo que han tingut ara, ho podem tenir demà o aquests dies a casa nostra. Llavors, òbviament, la nostra obligació és aprendre i aportar aquest coneixement a casa nostra.
0: I augmentar recursos del cos també és necessari, o no serveix tant tenir com més recursos millor?
2: Bueno, els recursos, és important que hi hagi la màxima tecnologia i que tinguem totes les dotacions que toquen i que estigui tot ben dimensionat per donar resposta. Però també hem de tenir clar que els recursos tenen un limitant i una capacitat de càrrega màxima. Per tant, no és un tema de més recursos, de més helicòpters, pots portar aquí molts portaavions, però hi ha un moment que l'incendi està per damunt de capacitat d'extinció, i el que has de fer és anar a buscar on ell te dona una oportunitat. I no és un tema de recursos, sinó d'estratègia i anar per davant del que busca fer.
0: No?
2: Correcte.
0: Sí, en aquest sentit, també ha canviat el paper del bomber, no? Abans ens imaginem els bombers a primera línia amb la manguera, però ara és una mica més estratega, potser, el vostre paper.
2: Bueno, l'obligació com a cos de bombers és que tota l'estructura de comandament tingui clara l'estratègia, i que, òbviament, acabem també tirant aigua a punta de llança, que això és clau, però si aquella aigua no es tira al lloc que toca i en el moment que toca, no serveix de res.
0: Clar, no cal anar a tirar aigua sense control,
2: correcte,
0: sinó...
2: Sí, de fet, anys enrere, vull dir, podies veure imatges de tirar en aigua en un lloc que potser no tenia massa idea, però d'això hem après, hem evolucionat dels nostres formadors i dels nostres gent que ens ha format, i ara, precisament, a vegades no estem tirant aigua perquè estem deixant consumir allò fins a una pista, perquè allò és més segur que haver tirat aigua i deixar un perímetre desigual que demà puc tenir reproduccions. Per tant, ara és assumir cremi part del territori per ancorar aquest perímetre a zona segura.
0: I què és el que més us preocupa al cos ara mateix? No sé si són aquests nous incendis, les calors que hi ha, la sequera, la situació dels boscos, que ara ho deies, no hi ha més energia per cremar. Què és el més perillós? On hem de posar la mirada?
2: Sí, per nosaltres la màxima preocupació és les persones i la seguretat d'aquestes persones. I llavors, quan veus que tens aquests boscos tan disponibles i veus que tens la població vivint a dins del bosc, per nosaltres això és la màxima preocupació. I això, quan ho has d'integrar, per exemple, aquest estiu a l'incendi del Carme, era un incendi que naixia ja afectant una urbanització i després impactava de ple i havíem de confinar més de 40.000 persones, doncs per bombers això és la preocupació. Però pel fet de confinar aquesta gent i protegir aquesta gent no vol dir que perdem l'incendi. És a dir, no podem anar a posar un camió a protegir cada casa o cada indústria que està en risc, sinó hem de tenir clar que potser hem de confinar aquesta gent i acceptar que això impacti a canvi de salvar altra gent. I això vol dir aplicar el bé comú. Per bombers, aplicar el bé comú vol dir no col·lapsar, val? I si aquesta gent ja està afectada, el nostre objectiu és que no se n'afecti de nova gent. Val? Vull dir, però això ho hem de tenir clar com a societat, que si jo tinc la casa al mig d'una llera del riu, algun dia aquest riu baixarà. Pues a nivell d'incendis el mateix. Si jo tinc una casa al mig de la zona forestal, algun dia pot ser que cremi. Per tant, he de tenir clar què fer en cas d'incendi i m'he d'autoprotegir.
0: I què podem fer nosaltres, les persones, per ajudar-vos en aquestes situacions? Imagino que fer-vos cas és la primera, però què més?
2: Bàsicament és agafar consciència de situació que vius en una zona de risc, que hi ha determinats dies de l'estiu doncs que estàs en risc i, per tant, davant d'una ignició, sobretot ràpidament trucar al 112 i després saber actuar, que vol dir estar atent a les decisions que prenguem els cossos d'emergència, i si et diuen confinar, vol dir confinar-te i quedar-te a casa, perquè és la millor de les solucions que tenim actualment. I si et diem evacuar, serà a molt llarga distància, a dins a un comboi, que sabrem que si evacuem 10 persones, arriben a la zona segura 10 persones, i no autoevacuacions, com hem vist aquest any a diversos incendis de la península, que hem tingut un final tràgic. I això és el que volem evitar, sobretot.
0: I a més, ho feu amb molta comunicació, sempre ho dieu, cada X temps ho aneu comunicant, és important que us facin cas. I a més, sí que és veritat que la gent ara a l'estiu està molt conscienciada, la gent està molt conscienciada amb els incendis, però ara acabarà l'agost, s'acabarà l'estiu i sembla que tots els focs desapareixeran, però també hi ha feina durant la resta de l'any. També hi ha incendis, primer que tot, però també feu molta feina. Quina és aquesta feina?
2: Bueno, bàsicament ara serà doncs, fer tot un recull de totes les lliçons apreses d'aquest estiu, tot això a fer una transferència d'aquest coneixement a tota l'estructura del cos de bombers, des de l'últim auxiliar forestal fins a l'últim inspector, que tothom tingui clar què ha passat i què hem après i què hem de millorar, i que ara l'any que ve preparar-nos per, doncs, hi ha coses que no han anat com ens agradaria, i aplicar-les perquè l'any que ve ho puguem aplicar. I a nivell de societat, doncs, ara que arriba l'hivern i baixa el risc, doncs, és el moment doncs, de fer la zona segura al costat de casa, tenir clar quins camins, alliberar camins, vull dir, tota aquesta feina que no es veu, però que el dia de l'emergència és clau, i bombers tenim els equips de prevenció activa forestal, els EPAF, que si algo ho fan durant tot l'hivern és fer cartografia, fer estassades, o sigui, reconeixement de territori, netejar basses, perquè el dia que surti l'incendi estiguem preparats.
0: Has dit dues paraules molt clau, crec jo, prevenció, que feu vosaltres, però que també hem de fer nosaltres com a persones de carrer, no bomberes, diguem-ne, i després les lliçons que heu après. No sé si em pots dir alguna de les que hagueu après aquest estiu de lliçons.
2: Bueno, una de les principals lliçons que el 2022 vam posar a prova va ser que quan tenim simultaneïtat d'incendi, el que volem és, si ja tenim un incendi gran, acceptem que sigui gran a canvi de reduir els altres que van sortint. Aquest any, a l'episodi de la setmana aquesta del 6 de juliol, ho vam aplicar i va funcionar molt bé. I bàsicament el que fem és centralitzar tot el comandament des de Bellaterra, i tenim altres centres de comandament repartits als altres incendis, i tota l'estructura de comandament comparteix la mateixa missió i la mateixa estratègia. I això és clau a l'hora d'afrontar i repartir recursos, perquè no és amb un incendi que criden més, envio més recursos, perquè s'ha de tenir una visió a nivell de Catalunya i de país.
0: El bé comú que deies,
2: correcte,
0: no?
2: Sí.
0: Jo crec que vosaltres teniu la lliçó molt ben apresa, aneu aprenent, però creus que a nivell social falta pedagogia? Són prou conscients les persones del que ens enfrontem, d'aquest perill, d'aquests nous incendis que ens venen?
2: Jo crec que la societat comença a ser conscient. De fet, quan hi ha molt nivell de risc, és veritat que baixa el número d'ignicions, per tant, perquè, òbviament, des dels mitjans de comunicació es fa molta pedagogia i arriba a la societat.
0: S'anulen activitats.
2: Correcte. I la gent no s'ho pren com una molèstia, sinó accepta. Per exemple, hem tingut el massís de Prades tancat i Montsant molts dies seguits, i la gent respectava. Per tant, això ja demostra una maduresa de la societat, però ens falta el punt aquest d'acabar de fer doncs, la zona nostra més segura i acabar de gestionar el territori. Això és la gran...
0: La conscienciació durant la resta de l'any que
2: correcte.
0: No és l'estiu, no? De quina manera ho podem fer? Això.
2: Bueno, jo sempre ho dic, des de les escoles, des de ben petit, que tallar un arbre no és un delicte mediambiental, perquè sempre ens havien dit que tallar un arbre era el pitjor que podies fer, i no cal plantar un arbre, que aquest arbre ja sortirà. Vull dir, llavors, la pedagogia comença des de petit i, òbviament, doncs, mitjans de comunicació, com el que estem fent ara, ens ajuda molt a que la gent entengui el risc i que sigui conscient.
0: Doncs a veure si ens en sortim i esperem que aquest estiu no acabi pitjor del que va començar.
2: Esperem.
0: Jordi Castellví, sots inspector del grup d'actuació forestal dels bombers, moltíssimes gràcies per venir, i la feinada que feu tots, tu, el cos de bombers, també bombers voluntaris i els ADF, sobretot, també. Descanseu molt i a veure si de cara al setembre es calme l'estiu.
2: Gràcies per invitar-nos. Un plaer.
0: Eliap i Joan, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
3: Doncs l'AP7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar els carrils en dos sentits. L'avís s'ha rebut cap a 2:45 i s'hi han desplaçat 14 dotacions de bombers, dues de les quals aèries. En aquests moments hi ha tots els carrils oberts en sentit Barcelona i un en sentit sud a Tarragona, amb cues de 4 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Gelida en sentit sud. El foc també ha afectat la circulació ferroviària. L'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central i Rodalies està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. I parlant de trens, el govern ha fet avui el primer pas per crear un eix ferroviari que connecti Lleida i Girona.
4: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
3: Absolutament necessari, així ho ha descrit la portaveu del govern, Sílvia Paneque. La Generalitat ha licitat l'estudi que ha de definir per on passarà, quan costarà i quin impacte ambiental tindrà. Aquest projecte també podria acabar servint per crear un nou accés d'alta velocitat a Barcelona i fer que els trens provinents de Madrid entressin a la capital catalana per la Sagrera, fet que escurçaria el temps del trajecte. I Ceuta i el Ministeri d'Infància del govern espanyol estan preparant conjuntament un pla per traslladar 500 migrants menors a la península. La fase prèvia és treure-les del carrer i per això la ciutat autònoma la recollirà de manera urgent. Per ara, hi ha 6 ubicacions on es podran allotjar, 3 naus, una d'elles que ja està en funcionament, un saló de bodes amb 120 places i dos edificis d'entre 70 i 80 places cadascun. Segons han comunicat fonts ministerials a la SER, l'objectiu és acollir aquests menors sense necessitar la validació de les comunitats autònomes. A Catalunya, per exemple, el PP català segueix rebutjant l'arribada de nous menors no acompanyats. Juan Fernández, el secretari general del partit a casa nostra, ha dit que no n'hi ha prou recursos per atendre aquests menors. Són declaracions a Europa Press.
5: Catalunya no està en disposició hoy de acoger a más menores, porque ya no está en disposición de poder seguir atendiendo a los que ya tiene. Es decir, en Cataluña vivimos a día de hoy una de las mayores crisis y colapso de los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir atendiendo a menores de otros países cuando no podemos prestar unos servicios de calidad a nuestros propios ciudadanos.
3: I fa unes hores el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitat Ceuta per dir que ha portat al Tribunal Suprem la no compareixença del govern espanyol al Senat per debatre sobre Ceuta. Feijóo també ha demanat l'expulsió de tots els migrants que han arribat aquestes setmanes, tant menors com adults, del territori espanyol. I falten 10 minuts per saber els carrers guanyadors de les festes de Gràcia. En res, ampliarem informació amb el Pau Puig des d'allà.
0: Doncs connectarem amb ell quan ens digui per saber aquests sí. Carrers premiats. Gràcies, Dàlia.
3: A vosaltres.
0: Jordi Carbó, bona tarda.
6: Com estem? Bona tarda.
0: Escolta, avui havia de ser l'últim dia de l'estiu a 40 graus, o això s'ha dit, ha estat així, serà així, ens ho pots confirmar, a aquesta hora?
6: Sí. De fet, fa dies que es va veient més o menys, però deixant clares algunes coses. És a dir, calor en continuarà fent. Bàsicament, el que deixarem de tenir és aquesta constant de temperatures 4 o 5 graus per sobre de la mitjana pràcticament tots els dies. Els 40 els hem fet avui. De fet, els hem superat al Pla de Lleida, els hem superat a la Vall de l'Ebre i ens n'hem apropat a gran part de l'interior. Arran de costes on menys ha pujat, però vaja, ha estat un dia molt xafogós. I ja amb alguna primera tempesta, perquè aquest serà l'escenari que a partir d'ara guanyarà protagonisme i molta precaució, perquè amb les condicions que tenim ara mateix, el mar a 30 graus i amb aquesta calor acumulada els darrers dies, les tempestes guanyaran molt de protagonisme amb marcada severitat. De fet, demà la idea és que calor en tornarà a fer, però amb màximes que es mouran entre els 30 i 35 graus, és a dir, les temperatures pròpies d'un dia de la segona quinzena del mes d'agost. De sol també en farà durar moltes hores, però compte perquè ja aquesta pròxima nit, abans de la mitjanit fins i tot, primeres tempestes que podran descarregar amb forta intensitat al Pirineu, sobretot el de Lleida. Avançada la matinada també podem tenir alguns xàfecs a l'àrea metropolitana de Barcelona, intensos però locals i de curta durada. I a mesura que vagi avançant el dia demà i sobretot ja divendres és quan les tempestes aniran guanyant protagonisme. No ha de ploure durant moltes dues hores. Però, insistim, a partir de la del migdia i fins ben entrat el cap de setmana aniran sorgint aquestes tempestes que en molts casos aniran acompanyades de pluja torrencial, de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. De manera que també típica situació de tempestes que no ens podrem refiar dels moments en què no plogui, perquè aquestes, insistim, a partir de demà i tot el que resta de setmana s'aniran formant a pràcticament tot Catalunya.
0: Per tant, demà paraigües, per si acas, i la resta de dies, doncs també. Demà ens ho acabes de detallar el cap de setmana. Si vols, fem temps a la carta demà divendres. A veure què fem aquest cap de setmana i a veure on plourà.
6: Això fa pinta de que tens algun pla interessant.
0: Aquesta major del meu poble, Jordi. Espero que no es plogui gaire.
6: No?
0: Sí, a prop de Balaguer.
6: Segur que esperes que no plogui o allà desitgen que plogui. Bé, ho parlem demà.
0: Ho parlem
6: demà. Si no...
0: Ho parlem demà, ho parlem demà.
6: Doncs vinga, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Jordi.
6: Salut.
0: En Toni Suárez és el control de so. Ara són les 7:24 d'aquest dimecres 18 d'agost de 2026.

0: És dimecres, ja la meitat de la setmana, i ja tenim aquí el Dani Ruiz. Dani, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Vam trobar a faltar la setmana passada,
1: jo
0: que no vas tenir
1: veure
0: programa. L'eclipsi, ja.
1: L'eclipsi.
0: Et va agradar?
1: Molt, molt, molt, molt. Et va agradar a tu?
0: Retenir. A mi em va encantar.
1: Veure-ho des de Tarragona.
0: Va ser impressionant.
1: Va ser molt maco, la veritat.
0: Molt bonic. En Dani, cada dimecres, ve aquest balcó d'estiu amb històries de persones, projectes, iniciatives que desmunten estereotips, i ho fa amb la Xaima Rajdi i el Shaun Devnath. Dani, quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs mira, portem uns mesos d'estiu on sembla que hem perdut el nord, com ens canta el nostre Kelly Saia. Si parlem d'invasió, estaria bé que parléssim de la poca humanitat que ens ha envaït com a societat, en veure imatges terribles com les de Ceuta, per exemple. Hi ha gent que parla de la caiguda de l'imperi dels influencers aquests
0: sí que,
1: dies.
0: Sí que es parla.
1: Després de que creadors i creadores de contingut amb milions de seguidors deixessin anar per la seva boca perles que demostraven que, com ja ens podien imaginar, estan bastant lluny de la realitat de la majoria de les persones que els segueixen.
0: Sí, perquè molts influencers es van posicionar d'una manera molt dura contra les persones que entraven per Ceuta. Fins i tot tu vas tenir alguna picabaralla, si no,
1: sí, alguna,
0: si no recordo
1: alguna picabaralla
0: malament.
1: Pública.
0: I enmig de tot això, tu ens portes una història d'esperança.
1: Sí, així és, perquè històries d'esperança que ens demostren que no tot està perdut. Avui parlem del Khalifa i el Tiago.
0: Qui són?
1: Mira, el Khalifa té 19 anys, va néixer al Senegal i ara viu aquí a Catalunya. No té xarxa de suport, però gràcies a l'associació Punt de Referència, el Tiago li ha obert les portes de casa seva.
0: És a dir, viuen junts el Tiago i el Khalifa.
1: Sí, efectivament. L'altre dia els vaig conèixer i la primera pregunta que li vaig fer al Tiago va ser per què va decidir obrir les portes de casa seva.
2: Primer, perquè tenim un habitatge que podem compartir amb una persona, no? Tenim una habitació que bueno, era de gent que venia a casa, no?, per visitar i tal, i ens va aparèixer una molt bona idea, no?, que una persona que necessitava un espai íntim, personal, i, de fet, unes persones que l'acompanyen en aquest moment, no?, era una oportunitat.
0: Una oportunitat. Quina generositat, no? Obrir les portes de casa teva.
1: Molta,
0: i
1: moltíssima.
0: I una persona que no coneixes de res entri a... Mira, al balcó fa uns mesos vam parlar amb el Jesús i la Yolanda, que també havien deixat una habitació de casa seva dos nois migrants que no tenien on anar ni possibilitat de treballar. I vam parlar amb ells d'aquesta generositat que els hi va sortir de dins a dir, bueno, pues si no tenen casa, doncs obrim les portes. És el que va fer precisament el Tiago, no?
1: Sí, tal qual. El Tiago i la Marta. El Khalifa està 9 mesos a casa del Tiago i de la Marta. Ara ja acaba aquesta etapa. Li toca ara volar al Khalifa, no? Obrir altres etapes. Té moltes ganes de fer-ho.
0: Clar, perquè és com un trampolí. O sigui, no és una cosa de per vida, sinó que és un trampolí perquè ell pugui... Sí. Tornar a començar.
1: Sí, sí, efectivament. És a dir, aquesta associació busca que persones que no tenen xarxa de suport no només tinguin un habitatge, sinó que també tinguin unes persones que els acompanyen en molts aspectes de la vida on necessitem companyia. El Khalifa, que recordem que té 19 anys, ens explicava que al principi va començar aquesta experiència amb por i vergonya.
3: Tenia un poc de vergonya perquè no sabia... Como viure con dos personas que no conozco, pero como poco a poco como nos conocimos y como tener confianza y hemos compartido como muchas cosas y muchas actividades y también como la esperanza también y también muchos conciertos y también nunca no he ido al cine y he ido también ver una película de Michael Jackson con Thiago y Marta y estoy muy orgulloso y muy contento.
0: Está muy contento y a més, o sigui, és que no només comparteix casa amb ells, no? Perquè imagino que ha degut compartir molts moments, temps, activitats, ara ho deien, al cine, no?
1: La primera vegada que havia anat al cine ha estat amb ells. Sí, sí.
0: Però aquesta generositat del Tiago i la Marta no és l'única manera d'ajudar aquestes persones, oi? Perquè algú ens està escoltant i potser vol ajudar, però o no té una habitació per cedir-li a algú, o simplement no vol compartir casa seva, poden fer-ho també.
1: Sí, tal qual. És a dir, hi ha diverses...

0: És una associació que fa més de 25 anys que acompanyem a jovent, tutelat, extutelat, o en situació de vulnerabilitat, no?, en el seu procés de transició a la vida adulta, no? Llavors, la majoria són joves que en l'actualitat doncs, es troben en una situació de vulnerabilitat, no? I el que fem és acompanyar-los a la seva transició. Llavors, un dels projectes principals que tenim és la mentoria, no? I dins de mentoria tenim un projecte d'acolliment. Llavors, en aquest projecte d'acolliment és bàsicament un projecte que s'acull a joves de 18 a 23 anys que han fet un procés migratori, no? I que es troben sense referents adults al territori i, per tant, el que fem és fomentar, no?, crear una relació artificial entre una persona mentora, no?, i una persona mentorada, un jove o una jove, no?, que d'una altra manera potser no s'haguessin conegut. Llavors, el que fem és crear aquesta relació artificial per conèixer-se i fomentar la xarxa de suport al jovent.
1: Qui és aquesta persona que ho explica?
2: És una de les companyes de Punt de Referència, que és l'Ona Gázquez.
1: I parla de referents, l'Ona. Uh-huh. Com d'important és tenir-ne, no?, per la integració, perquè si el Khalifa no hagués tingut aquesta oportunitat, potser no hagués aconseguit connectar amb el territori.
2: Totalment. I mira, el Khalifa, en aquests 9 mesos, ha començat, o sigui, no només ha descobert part de la cultura de Barcelona, no?, amb aquests concerts, amb aquest cinema, sinó que ara ell és mestre de la seva llengua, del Wolof, a l'Anau Bòstic, a través d'un programa que és Proyema, que fa que les persones puguin ensenyar la seva llengua materna a persones d'aquí que la volen aprendre.
1: Que bonic, és
2: a
1: dir, que necessari, també.
2: I el Khalifa, amb 19 anys, ja ha tingut, en aquests 9 mesos, 6 alumnes que eren d'aquí de Barcelona que volien aprendre la seva llengua materna.
1: És que històries com aquestes ens fan veure que, encara que a vegades sembli tot perdut, com comença des del principi, ens demostren que hi ha esperança.
2: Totalment, hi ha esperança. Tenim l'oportunitat de fer alguna cosa, sempre, i tot i que al principi poden haver prejudicis, com ens va explicar el Tiago, doncs segur que acaba valent la pena.
3: Quan vam començar el projecte, nosaltres teníem prejudicis, molts prejudicis, i vam pensar, com serà, no? Què pensarà un jove que no ens coneix de res, la seva història, tot, no? I bueno, ho hem trencat. No tenir por de mostrar els sentiments amb una persona que no coneixíem de res.
1: És que els prejudicis existeixen, eh?
2: Uh-huh, tal qual.
1: Però és important també ser conscient, com deia el Tiago, de que els tenim per poder-los trencar com fem aquí cada setmana.
2: Tal qual.
1: En aquesta secció.
2: El més important és veure que tenim aquests prejudicis, no? Veure que hi ha un problema per trobar una solució, perquè si no és una mica difícil.
1: I saps què farà ara el Khalifa quan marxi de casa el Tiago i la Marta, a banda de ser mestre de la llengua?
2: Doncs té diversos projectes, un d'aquests és aquest de nivell d'educació, però el que segur que em van deixar clar que faran és mantenir aquest vincle i aquesta relació que han format.
1: És que ha de ser difícil intentar trencar-lo fins i tot.
2: Total, sí, sí.
1: Perquè han sigut referents entre ells.
2: I han après molt.
1: Doncs esperem que li vagi molt bé al Khalifa, també al Tiago i la Marta, que han tingut aquest gest de generositat.
2: Totalment.
1: Dani Ruiz, moltes gràcies per aquesta història, que ens porta esperança després de tants i tants dies on la humanitat ha brillat una mica per la seva absència. Ens veiem la setmana que ve amb la Chaima.
2: Ens veiem la setmana que ve amb la Chaima i el Sean aquí a Plató.
1: Que vindran aquí, eh? Uh-huh. Quines ganes de conèixer-los.
2: I amb una última història potent d'aquest gran reemplaçament d'estiu.
1: Doncs no puc esperar més, ja. Fins dimecres que ve, Dani. Gràcies.

0: a la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó, Laura Polo Dalfó.
1: I abans de marxar, hem de tornar cap al Camp Nou per saber com ha anat aquesta presentació del nou equip del Barça. Santi Ovalle, hola de nou.
2: Hola de nou. Moment aplausòmetre.
1: Moment si aplausòmetre. Va, què hem de destacar? Fes-nos com el minut i resultat d'aquesta presentació.
2: No, vosaltres jutgeu. Jo he dit que el punt conflictiu era De Jong i així sí. Ha estat l'entrada de De Jong al Camp Nou. Xiulets, segurament menys dels que hauríem sentit.
1: Menys del que tu potser t'esperaves, no?
2: No, sí, però no dels que m'esperava, menys dels que hauríem escoltat si en comptes d'un Barça a l'Ahli d'agost fos un Barça, jo què sé, un Barça a Mallorca o espanyol de novembre.

0: Sembra, on el públic seria socis i aficionats blaugranes.
1: Bueno, això ho anirem veient durant la temporada, també, no?
0: Bé, no, suposo que, que s'anirà refredant tot i que hi haurà armistici quan comenci a jugar de nou. I l'altra, la maca, la bona, així ha estat la rebuda al nou fitxatge estrella del Barça, Rodri.
1: Alegria.
0: No, no, ha estat una ovació de gala, l'ovació de la tarda. Se l'ha endut Rodri, han fet els parlaments Flick i Rafinha. Flick agraït, ha tingut un gest molt maco, agraït a la gent del Barça el suport i l'estima que li va mostrar el dia que el Barça va guanyar la Lliga, perquè la matinada abans ell va perdre el seu pare i que ha dit que va sentir que era el seu lloc al món quan va veure tot el suport de la gent blaugrana cap a ell en aquell moment complicat. I després Rafinha, exercit de capità, aquest capità imposat per Hansi Flick mentre no hi ha votació, i s'han recordat de Rooney, ha promès esforç i ha demanat al públic l'ajuda de tots plegats per intentar guanyar títols de nou aquesta temporada.
1: És a dir, han posat objectius, no sé si la Champions, ahir ho parlàvem amb la Núria, que feia uns anys que el Barça no guanyava la Champions, però no sé si han marcat una...
0: No s'ha mullat. Aquí no. El record més clar que tenim d'aquest objectiu marcat va ser Leo Messi, que va pronunciar en un gam per allò de vamos a traer la linda y deseada, en referència a la Champions, i des d'aleshores no hem tornat a veure, a catar la linda y deseada. Per tant, la gent ja no s'embarca tant a prometre Champions.
1: Prudència.
0: Sí que promet esforç, que això sí que està a les seves mans.
1: Hi ha hagut algun jugador més que calgui destacar la seva presentació? O...
0: No, poca... És que ja et dic, hi ha 40.000 persones avui al camp, entre 40 i 45.000, i d'aquests 45.000 m'atreveixo a dir que 25.000 com a mínim són turistes, per tant, o 30.000. Per tant, la gent ve aquí doncs, com quan vas a veure un partit de l'NBA que et sona Lamine Yamal. Clar, Lamine Yamal, quan ha entrat, que és titular, per cert, una ovació de gala, però la gran ovació ha estat... la de Rodri com a nou fitxatge.
1: Clar que sí. Jo el que m'he fixat molt també és amb el cabell de Gavi i el de Pedri, que van fer la promesa després de guanyar el Mundial, de tinte.
0: Sí.
1: I tinte, que ja.
0: I a part d'això, els ha posat nom Lamine Yamal. Li ha dit que són el seu xupa-xups de fresa i nata.
1: Ai, m'encanta.
0: A Pedri i a Gavi, perquè un porta el cabell blanc, l'altre rosa. És veritat que s'assemblen junts al color del xupa-xups de fresa,
1: literalment,
0: maduixa i nata.
1: Com...
0: I són els xupa-xups de Lamine, maduixa i nata.
1: Doncs gràcies, Santi. Deixem gaudir d'aquest partit, a veure si està bé.
0: I tant, el seguirem en directe al Carrusel.
1: Adéu, Santi, merci.
0: Fins ara.
2: Al balcó. Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.

0: us ho hem anunciat al principi, s'estaven a punt d'anunciar els carrers guanyadors de les festes de Gràcia. Hem intentat connectar amb el Pau Puig, però no té cobertura perquè deu haver una gentada de por, però se'ls diem nosaltres. Primer premi per la plaça Rovira, que el títol era, mira, tinc el Dani Ruiz aquí que m'ho està dient, batejada amb el nom Batisquiaforoviruscas. Jo aquest no l'he vist, no l'he vist, però demà vaig a les festes i anirem a veure'l. I en segona posició, el carrer Mozart, a crits de Tongo, per tots els guardonats a la plaça. Bueno, per primera vegada aquest any hi ha hagut 5 carrers que han guarnit la mateixa temàtica. Ho sabeu, l'univers del Senyor dels Anells, que són els carrers de Llibertat, Progrés, Tordera i el de la Fraternitat de Dalt i de Baix, que s'han endut una menció conjunta per aquests carrers. Per tant, aquests són els premis, eh? Primer, plaça Rovira, segon, carrer Mozart, i aquesta menció conjunta per aquests carrers amb temàtica del Senyor dels Anells, que si us agraden les pel·lícules no us ho podeu perdre, com cap dels carrers guardonats aquest any. Nosaltres ho deixem aquí, marxem, us deixem com cada dia amb els podcasts del balcó. Avui un llibre de la Susana i a les 8 una conversa sobre el documental dels 40 anys de Sopa de Cabra, on hi expliquen moltes històries que no coneixíem. Fins demà.
1: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.

0: Dimarts de llibre, Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Mira que t'enyoràvem ja.
2: Sí. I els seus llibres.
0: I els seus llibres. Avui ens portes Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, publicat per l'editorial Alfaguara, en castellà, que de fet és la versió original. És un llibre d'autoficció o literatura del jo, no sé, hi ha diverses maneres d'anomenar aquest gènere, que és bàsicament un testimoni personal, no?
1: Exacte, sí, un dissabte de novembre de l'any 2020, l'autora Marta Jiménez i el seu xicot en aquell moment, el Juan, van estar a punt de morir per intoxicació de monòxid de carboni per culpa d'una caldera en mal estat. Caldera d'un pis de lloguer a Madrid. Dic això perquè hi tornarem, a la qüestió del lloguer, perquè té un pes important en el relat. La Marta i el Juan van haver de ser evacuats amb dues ambulàncies a l'hospital i els va nedar molt poc de no poder-ho explicar. Aquesta experiència traumàtica va deixar seqüeles emocionals de certa profunditat a la Marta i en aquest llibre doncs ella explica tot això, no? Ho amaneix amb reflexions sobre la vida i la mort, però també amb altres coses, records de la seva infantesa, la casa del poble, la relació de parella amb els amics... I té una denúncia velada a la catastròfica situació del lloguer a Espanya, que des de fa anys realment és un dels principals problemes que patim els ciutadans.
2: Déu-n'hi-do, quantes coses. Per on comencem?
1: Jo crec que el més oportú és el motiu principal del llibre, no? Que és aquesta experiència propera a la mort que va patir l'autora i tot el que va desencadenar dins seu a nivell emocional. La Marta Jiménez diu que pensava que mai no seria capaç d'escriure aquest llibre perquè va ser una vivència molt traumàtica. Hi havia coses que no volia explicar, d'altres que no sabia com explicar-les. I al final, després de vora 5 anys de teràpia amb el psicòleg, diu que es va rendir perquè ja s'havia convertit en una obsessió.
3: Yo creo que la motivación primera es una mezcla de necesidad y obsesión. O sea, cuando no te puedes quitar algo de la cabeza, yo hasta ahora el método más eficaz que he encontrado es escribir un libro. Es un método un poco lento, pero lo escribes y realmente lo dejas fuera ya, ¿no? Yo a este libro me rendí porque no era un libro que me apeteciera escribir. Pero es que, claro, cuando no se te va de la cabeza, pues te metes a ello.
1: I no només va escriure el llibre, sinó que, a més, des de fa mesos que n'està fent promoció, una cosa que diu que també pensava que no seria capaç de fer.
3: Al principio yo pensé que no iba a hacer promo de este libro, porque solo escribirlo me ponía mal. Las cosas que tenía que recordar me daban mucha ansiedad. Y la verdad es que la promoción está siendo como la guinda de la cura, ¿no? O sea, el ver que, que ya puedo hablar del tema sin ningún problema está siendo bonito. Es verdad que es muy distinto... escribir que hablar en una entrevista. Yo siento que en un libro podría contar casi cualquier cosa y en una entrevista no. En una entrevista vas con otro tono y con otro registro, pero están siendo buenas conversaciones sobre muchos temas también, porque el hecho traumático está en el centro del libro, pero creo que de ahí salen muchas cosas y está siendo interesante.
1: És bonica aquesta idea, no? Sí. Ella diu que la teràpia amb el psicòleg va ser la cura i que escriure el llibre i fer-ne la promoció ha estat la guinda, no?, d'aquesta cura, com explicava ella mateixa en aquesta conversa. Avui els talls que sentirem són d'una conversa que va mantenir amb lectors en un acte organitzat per l'editorial.
0: És que jo trobo dificilíssim exposar públicament una situació tan íntima com és estar a punt de morir. I sabem que milers de persones ho aniran llegint, remenant...
1: Clar, enrere, endavant, no? Analitzant-ho tot i disseccionant-ho. Ella, com que li costava molt, va començar a escriure el llibre com si fos una novel·la de ficció. Va començar amb un narrador en tercera persona i va transvasar la seva experiència pròpia a uns personatges que eren l'alter ego d'ella i del seu company. Però tampoc no se sentia còmoda amb aquest format perquè era la seva història, era la seva vivència personal.
3: Cuando todavía no había pasado el tiempo suficiente, la tercera persona me permitía a mí alejarme de la historia. Y de hecho escribí muchas escenas en tercera persona que están, lo que pasa es que están ya con el narrador en primera, ¿no? Pero sí que hubo un momento que también hablándolo con amigos y tal, recuerdo un amigo en concreto que le conté de que iba toda la historia y le dije que la estaba escribiendo en tercera persona y me dijo, ¿por qué? Y claro, sí que había algo de... Es que esto tiene, no sé, había cierto sentido por una vez en que me hubiera pasado a mí, entonces vencí un poco la pereza de la autobiografía, de la autoficción, del auto lo que queramos, ¿no? Y yo creo que la vencí haciendo de ello un juego literario. O sea, no deja de ser un juego literario el decirle al lector, lo que te voy a contar aquí es la realidad, no es literatura, esto es exactamente como pasó, si yo me estuviera inventando esta historia, pero creo que cuando entré en ese tono, aconseguí entrar en la primera persona i contar-lo tal i com està.
1: I llavors, és lògica. Quan es va passar a la primera persona, i en tot moment queda claríssim que és la seva pròpia experiència, i una cosa difícil que ha fet, una cosa que és difícil sempre, jo crec, en qualsevol llibre, però en aquest cas molt més, i ella ho ha aconseguit, la Marta Jiménez, que és mantenir un cert suspens, no? Tot i que els lectors coneixen al final, abans de començar el llibre.
0: Sí, clar, es va salvar.
1: És evident. Però tot i així ha aconseguit que el ritme no decaigui en cap moment.
3: Fue uno de los retos del libro, que tuviera suspense, aunque el libro tiene un gran juego de realidad, de decirle al lector, te lo estoy dando en crudo, bueno, también hay construcción literaria, ¿no? Y claro, era un reto enorme porque yo soy la protagonista, yo soy la narradora, entonces es evidente que el spoiler estaba hecho, ¿no? En el momento en que yo lo estoy contando, la tensión no podía ir tanto por si sobrevivo o no, que es evidente que sí. Y no sé muy bien cómo la generé, creo que más en la pregunta de cómo, ¿no? ¿Cómo sobrevive? Y en todas esas preguntas también sociales, emocionales y existenciales que van acompañando a la historia del libro, ¿no?
2: Com està estructurat el llibre? Com comença? Discorre i acaba el relat? O sigui, em refereixo si és lineal, va fent salts en el temps...
1: No, va fent salts. Comença el relat amb una imatge, que és ella mateixa desplomada inconscient al terra del quarto de bany del pis, on la parella s'havia mudat pocs mesos abans.
0: Pell de gallina.
1: Sí, sí. La caldera feia mala combustió i ells, sense adonar-se'n, doncs s'havien anat intoxicant fins gairebé la mort. A partir d'aquí explica com va passar l'incident. No dic accident perquè no va ser accidental, ja després entrarem en el tema. També viatja, com deia abans, a la seva infantesa, a altres moments de la seva relació de parella, fa reflexions sobre la mort i també recull casos reals, verídics, d'altres persones que van morir o van estar a punt de morir per inhalació de monòxid de carboni. La Marta Jiménez explica que va investigar, que es va documentar sobre aquestes altres víctimes per donar més realisme a la seva pròpia experiència.
3: El reto de este libro era que mi anécdota personal no le importa a nadie. Por muy bestia que sea para mí, eso no da para un libro. Entonces el reto era, yo sabía que algo tenía que contar, yo sabía que lo que me había pasado me estaba tocando en diferentes capas y que daba para libro, pero fue muy difícil entender cómo llevar eso a otro lado.
1: I tots aquests ingredients que dèiem, doncs ella els amalgama molt bé i el resultat fa que no estigui satisfeta.
3: Está ocurriendo algo muy extraño porque ha tenido mucho impacto, pero al mismo tiempo es un libro muy personal y en el que yo he vertido mucha vulnerabilidad. Entonces, para mí es muy bonito sentir que me leéis bien. No ya solo que me lea mucha gente, que la cantidad está muy bien y la valoramos y la agradecemos, pero siento que se me lee con la misma sensibilidad con la que yo he intentado escribirlo y eso... Uf, es muy guay, me da mucha satisfacción ver que el libro se entiende con complejidad y con sensibilidad.
1: I la veritat és que sí, jo no sé si llegim bé, però realment es llegeix molt bé.
0: Home,
1: aquest llibre
0: té una bona pinta. Clar, tu has dit que la Marta Jiménez va perdre la consciència quan es va intoxicar amb el monòxid de carboni. Clar, hi ha tota una part de l'experiència que no la recorda, segur. No sé com ho ha reconstruït, en base a què?
1: Doncs sobretot s'ha basat en el relat de la seva parella, les coses que ell li explicava. El Juan havia baixat un moment al carrer a comprar unes coses. Llavors s'havia oxigenat una mica. Per tant, estava menys afectat, tot i que també ho estava, també va acabar a l'hospital, però no estava tan greu. Y después también va a buscar un otro narrador que resulta de una gran tendresa.
3: Yo me pongo a escribir este libro, soy la protagonista, soy la narradora y resulta que no me acuerdo de absolutamente nada de lo que ocurrió en el clímax de la historia, ¿no? Entonces, esto fue muy difícil y yo enseguida me doy cuenta de que tengo obstáculos de lo más tontos, como que no sé cómo se llaman las partes de una UBI móvil, ¿no? Entonces, contacto con el Suma 112, ellos me reciben encantadores, me enseñan todas las partes de la ambulancia y yo les llevo el informe de aquel día. Y ellos me pusieron en contacto con Víctor, que fue el enfermero que me atendió, y él me contó todo aquello que yo no recordaba, ¿no? Y fue muy bonito hablar con él y fue muy bonito tener su versión, ¿no?
1: És molt bonic, realment, al moment aquest, perquè el Víctor és una persona també molt sensible, molt empàtica. Però, bueno, tornant al relat, doncs és un relat que està construït amb diverses veus, no?, amb diverses fonts.
2: Abans deies que el pis on es va produir la intoxicació era de lloguer i que aquest és un argument de pes, de molt pes al llibre.
1: Doncs sí, en aquesta qüestió la Marta fa una contundent crítica social perquè l'origen del problema, aquest incident que va estar a punt de matar-los a ella i al seu nòvio, era una caldera que, per desídia de la propietària, no havia passat cap revisió des de feia anys.
2: Ostres.
1: Quan la parella va iniciar els tràmits per llogar el pis, els de l'agència immobiliària els havien dit literalment que la mestressa, que vivia a Los Angeles, als Estats Units, no volia ocupar-se de res. Ella no volia haver d'ocupar-se de res. Al punt que va defugir tota la seva responsabilitat en els fets.
3: Yo tuve el libro parado varios meses porque no sabía cómo abordar el personaje de la casera porque me parecía tan villana de película de Marvel que era como, es que no... Si yo me lo hubiera inventado, pues la habría... habría que mostrar contradicciones, una parte humana, tal, pero yo no se la encontraba y creo que llegó un momento en que no se la quise dar tampoco, ¿no? Claro, el problema no fue solo lo ocurrido, sino que luego además ella pues no fue nada... Bueno, no se responsabilizó tampoco de lo posterior, ¿no? Y no validó nuestro dolor y se comportó como si nada hubiera ocurrido, que yo creo que es una de las principales... Ahí se te enquista el trauma, ¿no? Cuando lo que te está doliendo no es visto por el entorno.
1: És que només els va enviar un gerro amb flors, com si haguessin parit, saps? O sigui, no es va preocupar per res. La Marta la retrata sense cap mena de pietat, perquè la dona realment és una impresentable, i a més fa una extrapolació molt encertada d'aquest comportament concret d'aquesta senyora al lobby de propietaris de pisos en conjunt.
3: Esto fue gravísimo, pero de repente hay cosas menos graves que también son un despropósito, ¿no? Estamos pagando alquileres desproporcionados y resulta que tu casero te dice que no puedes hacer fiestas en tu casa o que no puedes tener mascota o que no puedes colgar cuadros en las paredes. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro hogar si no podemos celebrar nuestro cumpleaños en nuestra casa? O si no podemos colgar un cuadro en nuestra casa, ¿no?
1: Doncs tot això també és aquest llibre, aquesta crítica, no? Aquest sistema salvatge que tenim de lloguer.
0: Tema que amb en Bofill parlem constantment al balcó. És una decepció. Trobes en una situació tan traumàtica, hi ha un responsable identificat, que passa de tot. A mi m'ha semblat una mica com rebelejar del Pol, no? Que n'ha fet ara una sèrie... I clar, que no tingui la mínima sensibilitat per posar-se en el seu lloc.
1: Clar, és que aquest és el tema. No és només que t'has desentès de la teva obligació de mantenir la instal·lació del gas en condicions de seguretat, que estàs cobrant molts diners per aquest pis, sinó que a més després encara es feia l'ofesa a la senyora, saps? En plan, home, estan perseguint. Però hi ha una altra reacció que la Marta Jiménez encara li va fer més mal, que és la d'alguns amics seus que van treure importància al que havia passat. Ella creu que és perquè... no hi havia lesions físiques.
3: Y creo que todavía asumimos muchísimo peor los dolores psicológicos que los físicos. Si yo hubiera tenido un brazo en cabestrillo o un pie escayolado, aunque eso habría sido menos grave, si yo me hubiera torcido un tobillo, yo no habría pasado el susto que pasé, ni creo que hubiera estado luego 5 años en terapia, ¿no? Y sin embargo, yo sobre todo sentía prisa. Prisa porque ya teníamos que estar bien, que las cosas ya estuvieran como siempre y creo que tenemos poca tolerancia al dolor ajeno, a acompañar heridas ajenas. Incluso creo que somos un poco binarios, ¿no? Es como, ¿ya estás bien? Bueno, pues puedo estar contenta ahora, pero me sigue costando dormirme, pero, o sea... És tot a la vez, un poc, no?
1: A mi aquesta reflexió seva em va fer pensar, perquè crec que en general, ja em poso jo la primera, hauríem d'anar amb compte amb aquesta reacció que segur que tots hem tingut en algun moment. Jo sé quina actitud es refereix, m'hi veig, l'he fet alguna vegada.
0: Ja ha passat, no ens preocupem més.
1: I, òbviament, es fa sense mala fe, amb intenció d'animar l'afectat, no? Allò que dius, vinga, va, que ja està, ja ha passat. Podria haver sigut molt greu i no, però hem de pensar que minimitzar situacions que per algú són traumàtiques doncs potser no és la millor manera d'ajudar aquesta persona. Potser és millor no treure-li ferro i deixar-la que parli, que s'expliqui, no?
2: El to del relat és tràgic, és trist, perquè si ha necessitat 5 anys de teràpia per poder explicar-ho, és obvi que en ella va tenir un gran impacte emocional.
1: Sí, però en la línia de la tragèdia, la veritat és que és un to molt contingut. No cau en victimismes, ni en autocompassió, i fins i tot té tocs d'humor, que... No per això resta en gravetat el relat, al revés. És una manera, jo m'imagino que aquesta noia, la seva vida real, doncs és així, no? Mira, al final d'aquesta trobada amb els lectors, la Marta Jiménez va llegir un paràgraf, un fragment del seu llibre, i us l'he portat precisament per això, perquè veieu quin és el to.
3: De una rendija en el hormigón sale una hierba, y de un desliz y 3 cervezas sale un bebé. Y de dejar una cebolla olvidada en la despensa salen 2 bulbos más. En la humedad sale el moho, y aunque hemos asfaltado medio planeta, sigue habiendo pájaros y moscas y cervatillos. Ahora mismo mis pulmones bombean oxígeno y el aparato digestivo hace la digestión y las falanges se mueven sobre las teclas y los músculos abdominales me sostienen erguida. Y los ojos brillan en sus córneas y la lengua saliva, y en el cerebro miles de neuronas dan saltos para que yo esté escribiendo esto. Esto ocurre cada día. La enfermedad, la muerte son posibilidades, posibilidades que a veces llegan a término. Pero entre tanto, esto es cierto. Tus neuronas centellean y tus pulmones respiran y tus falanges teclean, todos coreografiados para que puedas existir.
0: Uau, li faria una abraçada ara mateix a la Marta Jiménez Serrano per aquest Oxígeno de l'editorial Alfaguara. Magnífic llibre. Tinc ganes de llegir-lo i de conèixer-la ella. Mira
1: què dic. És molt, molt bonica aquesta noia, crec, la veritat.
0: Magnífic llibre. Susana, gràcies.
1: A vosaltres.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El balcó. Laura Polo del Fons.
1: Lamin Cubarsí. Joan Garcia.
2: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
1: Amb el número 1, Siquet Rodríguez.
2: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siquet Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
3: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
4: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
5: Aquesta és l'excepció. Sí, sí, és la teva dosi de joventut.
6: Sí, els dimarts a l'1 del migdia.
4: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
5: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
4: Però no, no.
3: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Cadena SER.
2: Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
8: Estàs igual.
7: Estàs igual. O sigui, sí, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
2: Dissabtes i diumenges a partir de la 1, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
9: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
10: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
11: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
10: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
2: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot és millor. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
1: Les 7, Guillem Delso, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Són a les portes d'una gira molt especial. Fan 40 anys.

0: Mireu, del Sopa de Cabra, tota una generació, creiem saber-ho tot. Els hem seguit, cantat, ballat, traspassat als nostres fills, i ara ens arriba l'oportunitat de fer un repàs molt, molt íntim per la seva trajectòria a través d'un documental que dimarts que ve estrena a TV3.
1: Sí, que repassa tota la trajectòria i que té curiositats dels inicis. Mireu, això és l'any 1989.
2: Què us dediqueu a part de la música? Podeu viure en aquests moments de tots els bolos, entre cometes, que heu fet aquest estiu? No podeu viure.
3: Jo no.
4: Jo he pagat els deutes aquest estiu.
2: Què feu ja més, a part de la música? Amb què us guanyeu la vida, diguéssim?
5: Per exemple...
6: És
5: lampista a hores a ratos lliures. Jo, no sé, no? Aspiro a ser actor i estic estudiant teatre.
2: Això és bonic.
5: Pel·liculilles...
1: Aquí estan amb en Miki Moto, que aleshores no sabia els noms d'un grup que encara era desconegut per la majoria. El documental, però, també furguen etapes dures, com quan la banda, pionera del rock català, decideix cantar en castellà, i els passen coses com aquesta en ple concert.
7: I en un moment donat vaig veure que deixava de sonar el baix.
8: Me cago en tu puta madre! Pareu un moment!
9: Em van fotre una pedrada. Aquí
1: explica.
9: Me'n vaig anar al concert. A mig concert vaig plegar, vaig agafar... Me'n vaig anar al camerino.
1: Aquí el Cuco explicava com li havien tirat una pedra enmig d'un concert. Aquesta etapa, amb això del castellà, la Sopa de Venuts va desembocar en aquells que expliquen com una travessa del desert, la primera de moltes.
0: De fet, si ara haguéssim d'explicar a un nen, a un extraterrestre, si voleu, qui són els Sopa de Cabra, tindríem tants capítols d'aquest conte èpic, perquè ho és, perquè té molt d'èpic, que la veritat és que no sabríem per on començar. Gerard Quintana, cantant, lletrista del Sopa, com estàs?
10: Bé, aquí escoltem la nostra història, amb la vostra veu.
0: Gran història que ha recollit en Jordi Call, director del documental Sopa de Cabra, Tornem Enrere, produït per la Manchester. Com estàs, Jordi?
11: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Jo ara ho deia, com va ser el procés d'endreçar tant material quan hi ha tant per explicar? Perquè nosaltres ens les hem vistes avui per intentar no fer spoilers, per endreçar i per triar, perquè és que és molta teca.
11: Bueno, aquest és el nostre ofici, es tracta d'això, es tracta de... El que passa que tenen una història molt rica, amb molts moments, molts canvis, molts alts i baixos, i bueno, una història... És un caramel per un documentalista, la veritat.
0: Documentalista fan?
10: No has fet de fan.
11: No, aquí no he fet de fan. No.
0: Però ho ets? És a dir, perquè a vegades un s'ha de dissociar.
11: He de dir que amb 18 anys vaig passar per una botiga de discos que hi havia al carrer Diputació, que es deia Discos La Pera, i vaig veure el seu primer disc, el de l'Espiral, i me'l vaig comprar. I aquell primer disc m'encantava. O sigui, sí, he sigut fan. Però ara, el 2026, no els veig amb ulls de fan.
0: Tu has tingut claríssim, has dit, no ha fet de fan. Tu l'has vist, Gerard,
10: sí,
0: què t'ha semblat?
10: Sí, l'he vist una vegada. Abans d'ahir vaig pensar, abans d'anar a fer entrevistes, torno a veure i no vaig poder superar els 5 minuts.
0: Va, home, va.
10: No, perquè em remou moltes coses. Vaig
0: pensar... No l'has vist sencer?
10: Sí, l'he vist una vegada.
0: Va. I no l'has pogut tornar a veure sencer?
10: No l'he tornat a veure i he pensat, ja ho veuré el dia de l'estrena, o de la preestrena, que fem el dilluns 18, a la Sala Fenòmena, i després, si cal, ho veuré quan el passin per la tele. Però remou moltes coses, és cert. Van fer, penso, una gran feina, i de fet, recordo quan em vas trucar i em vas dir hem aconseguit un muntatge de dues hores i mitja, em sembla.
0: Què en tenies? 6? Gravada? 8? 10?
11: Donava per una sèrie. És sí. Una cosa que vam arribar a contemplar, sí? De fer una sèrie, una minissèrie, vaja.
10: De fet, era la idea que vaig insistir al començament, i me'n recordo durant la projecció del documental sobre Carles Sabater que vas fer, en la qual jo participava, i li vaig dir al David Bassa, això ha de ser una sèrie. I em va mirar com dient, aquest boig que diu, no? Però perquè penso que hi ha molts elements com per poder desgranar tot allò. I sí, finalment, bueno, ha quedat en aquest muntatge de 80 i tants minuts, no?
11: Déu-n'hi-do, vull dir, és un llarg-metratge.
10: Sí, sí. I de fet, va haver-hi una proposta després de fer una sèrie de 3 capítols, no? O de fer-ho també, però ja no era possible,
0: bueno,
10: ni per tant, ni per pressupost.
11: Coses que passen en les produccions de televisives, que Bueno, en aquest cas he de dir que va ser molt més llarg del que estava previst inicialment.
0: I una de les coses que trobo fortes d'aquest documental és que tinc la sensació, Gerard, que us dieu coses a través de la pantalla que no us heu dit mai.
10: Aquesta és la sorpresa. A més, com que el Jordi va organitzar les entrevistes, diguéssim, per separat, clar, cadascú parla amb aquella confiança i sense la presència dels altres. Aleshores, bé, en el documental vas descobrint coses. I vas descobrint coses en alguns moments que et sorprenen. Per això et dic que et remou, no?, en certa forma, que ens remou a nosaltres mateixos. Sí, és un exercici d'honestedat, penso, de sinceritat, perquè no diem res que no pensem cap de nosaltres, i també d'encaixar això, no? Avui li deien a en Josep, em vaig pensar molts anys que em tenies mania, no? Fins que vaig descobrir que la teva circumstància, no?
0: Això ha passat avui?
10: Sí, per exemple. Aleshores allà em deia, home, algun moment, no? Però sí, és relativament també fa poc que hem sabut de la seva circumstància i de com patia ell la seva pròpia, bueno, condició en aquest sentit.
0: Just fa un any va dir en Josep Tió que l'havien diagnosticat d'espectre autista.
10: Sí, el que passa que ja fa una mica més de temps. Quan preparàvem la gira de 30 anys del Ben Endins, que això deu ser, no sé, fa 4 anys, una cosa així, ja hi va haver dificultats d'alguna manera, no? A l'hora d'encarar el projecte, no? I jo dic, hòstia, això no és una... Jo no vull ser militar, no? Saps? Una disciplina, una exigència, una... I parlant, però vaig dir, no sé si val la pena que comencem aquesta gira, si ha de ser així, sincerament, això no surt al docu, però sí que és un extra.
11: Moltes coses que no surten.
0: Moltes coses que no hi ha abans,
10: ja m'estic veient. I al final
0: ell
10: em va dir, diu, no, el que ho passa pitjor sóc jo amb mi mateix, no? I després d'aquí vam començar, i de fet va anar també en aquell moment a un neuròleg que ell coneixia, el doctor Jubert, també pel tema dels tinnitus, que tenia problemes de sorolls a les orelles, i allà vam començar a comprendre que hi havia coses en les que ens podíem ajudar més que enfrontar-nos, no?
0: Que important entendre. Sí. És que en el fons és un alleujament. Quan ell ho sap i quan vosaltres ho sabeu i fins i tot dieu, ara ens quadren coses, per exemple, que no sou amics. És que a mi això m'impacta, perquè penso, cada un té una definició molt especial d'amics. Jo per mi sí que sou amics. Perquè sou capaços de pujar i quan algú puja a l'escenari i les coses flueixen com flueixen, és que hi ha d'haver amistat. Però vosaltres o teniu una definició molt estricta o costa molt d'entendre que no sou amics. I ho dieu.
10: Jo la meva teoria és que som... O sigui, som una família. I la família no necessàriament... Ets amic de la família. Tu no tries els teus germans ni els teus pares. Et trobes en una circumstància en la que convius. Aleshores, no dius, la meva mare és amiga meva, o el meu germà és amic meu, és el meu germà, és el meu pare, és la meva mare, per exemple, no?, en aquest cas. I amb nosaltres, clar, els 15 primers anys van ser d'una convivència intensíssima. Vull dir, i ho dèiem de vegades, no? Estem més junts nosaltres que amb les nostres parelles o com la nostra família, pròpiament dit, no? I això crea una forma d'estar... que no és precisament la d'amics. Després, quan t'atures, no et dediques a trucar-te per anar-te'n de festa junts.
0: És que això ho dieu, no sortiu mai por ahí,
10: sols.
0: Però... El Jordi fa una mica, diu, no, vaig a posar a fer, no direm, una tasca domèstica.
10: Però jo no surto amb la meva germana de festa, tampoc. No. Són molt diferents.
0: Són família, Jordi. Tu et sembla encertada aquesta definició
11: de Gerard? És que jo crec que quan ells s'ajunten per crear la banda, als anys 80, la manera de relacionar-se dels joves... sobretot del lloc d'on venien ells, del carrer dels Torrats, de l'Esquad...
0: De l'Esquad, d'un lloc ocupa on feien...
11: Jo crec que era una manera de relacionar-se molt diferent al com concebem l'amistat avui en dia. O fins i tot com concebem les relacions entre els joves. I clar, si tu agafes la manera com ells vivien el dia a dia i ho traspasses avui en dia, pues, potser no... no coincideix amb la definició d'amistat.
0: Jo no sabia d'aquesta etapa, ara que ja no vas a parar, que en Gerard era l'últim que va entrar a la banda. Una mica ja estaven tots, no? I el bateria, en Cuco...
10: Sí, jo sempre he pensat que pensaven que no necessitaven un cantant.
0: No, però diuen
10: que
0: diuen...
10: A mi em van demanar lletres, jo crec que pensaven que les podien cantar ells, els
0: guitarristes. Però a més et demanen, canta l'Empordà, aviam què tal. Van així, sí, és que és molt bèstia.
10: Sí, clar, perquè...
0: I se't queden.
10: En Josep em va passar una cinta de casset perquè hi fes unes lletres. I jo vaig tornar al cap d'una setmana, jo estava aquí a Barcelona estudiant a l'Institut del Teatre, vaig tornar al cap d'una setmana, no sé si era dolç o fes la maleta, una de les dues, i jo vaig de la ciutat. I vaig anar al local i... Però m'has canviat aquest fraseig, això. Altre, dic, mira, espera que ho canto, no? I vaig cantar i... En saps alguna altra? Dic, l'Empordà? Perquè l'Empordà la va escriure el Jaume Rufí, sí, que era el meu company de pupitre o institut. Sí. Aleshores, per mi, tot allò era part de mi, també, no? De fet, ho dic més d'una vegada, referents, he tingut el Dylan, molts altres, hasta el Brel, no? I el Jaume Rufí, segurament. I allà va ser la prova, i la meva prova per quedar-me va ser l'Empordà.
0: Una de les sorpreses, també, preparant amb en Guillem... Hi ha una frase que dieu, és el món... Vosaltres dèieu, això no va enlloc, estem fent concerts, éreu molt joves, ningú us feia massa cas, fins que proveu amb les maquetes. La maqueta...
1: Salva el grup, és el que diuen.
0: Salva el grup. I què saps tu de les maquetes, Guillem?
1: Clar, jo he hagut de reconèixer el desconeixement de què era una maqueta. Clar, la meva generació no ha arribat una maqueta. I vaig veure el docu i diu, les maquetes ens han salvat. Dic, què són les maquetes, Anna?
10: Clar,
0: és
10: la
0: fort, què són les maquetes, Gerard, per qui ens estigui escoltant? Per nosaltres ho tenim claríssim, però...
10: Sí, no és algú que sigui bonic o bonica, no. Una maqueta és una cinta de casset, generalment era, en la qual, doncs, bé, feies la prova per després portar-la, sobretot a discogràfiques, per veure si volien gravar un disc.
0: I us les traien de les mans, no?
10: I ens les traien de les mans, però aquella maqueta, si realment va venir per primer de tot perquè teníem la sensació que s'acabava, que el 88 estava a punt de separar-nos. De fet, vam organitzar un concert a Santa Coloma de Farners, al pavelló de comiat. I és així, eh? Perquè ja portàvem 2-3 anys tocant pel mateix circuit, a Girona, a les mateixes sales, i és allò d'això no va a més. I en Josep i alguns dels altres que havien tingut algun grup abans no havien gravat res, no s'havia quedat cap record ni cap prova, no?, de que havien fet aquella feina, i van dir, doncs gravem alguna cosa, si més no, per poder ensenyar als nets, no?, que vam tenir un grup, i sí, la vam gravar a Pals, en una carnisseria, a la part de darrere de la botiga del carnisser, que tocàvem una orquestra els caps de setmana, i la vam gravant allà.
0: Amb el Terra Sangonós.
10: No, el Terra Sangonós era l'altra part, però, bueno, gairebé, eh? I després, doncs, allò vam deixar amb 4 bars i va volar. I quan vam anar a fer aquell concert a Santa Coloma de Farners, ens vam trobar un pavelló ple de gent que cantava i se sabia les lletres. I ens vam mirar i ens vam dir, ara no podem deixar això. I això era l'any 88.
0: Quantes vegades ara això no puc deixar?
1: Això us passa moltes vegades. Jo, veient la trajectòria, que dieu, això se'n va a Norris ara, anem a fer un concert de comiat, i ompliu, vull dir... La sensació que heu tingut molts alts i baixos, però que la gent sempre us ha esperat, sempre ha estat allà amb vosaltres.
10: Sí, som aquí gràcies a la gent, això està clar. I a l'hora d'encarar el documental, recordo quan vam començar a parlar també amb l'Alba de la Manchester, era allò de... Jo els hi deia, no volem fer un documental, un públic reportatge dels grans moments, del sopa. El que ens agradaria era fer doncs, el retrat dels moments... en els que hem hagut de tirar endavant, en els que el més fàcil era dir deixem-ho, no? Aquella punt de superació, no? I sí, de fet, alguns dels títols que vam dir així en primer d'allò, abans de començar ni a treballar, era per fer-nos la idea, era de derrota en derrota o de fracàs en fracàs.
0: És que és així, Jordi Call. Ara tu ho deies al vendre el documental, són alts i baixos. Els baixos estan molt ben explicats, que és que potser el que desconeix més el fan.
11: És que jo crec que quan expliques aquests moments difícils de la banda, crec que hi ha un error quan de moltes bandes de pensar, de moltes bandes i de moltes històries, també històries de futbolistes, no? De pensar, no, és que no, només m'entendran si venc els meus grans èxits. Mm. I jo crec que és al revés. O sigui, crec que realment quan empatitzes molt més i amb algú és quan entens els moments difícils com els ha viscut, no? Mm. I aquí jo crec que una de les coses que veurà la gent, els espectadors que vegin el documental, és com se n'han sortit d'aquests moments difícils. I com els han viscut. I a més, jo crec que ells han sigut molt generosos explicant la realitat de, amb totes les espines del món. No?
0: Clar, jo vull saber com en Gerard Quintana, quan veu el documental aquesta primera vegada, la segona, aquí no vas arribar, si només vas veure 5 minuts, aquell moment en què tu, Jordi Call, has triat un tall de la Pilar Rahola, aquest és un dels capítols més foscos de la vostra trajectòria, havíeu decidit cantar en castellà, i us cau les 7 plagues d'Egipte, i una d'elles.
3: Van posar-se nerviosets i es van enfadar una mica, i aleshores a mi em va semblar que van pixar una mica fora de test. És a dir, no passava res, escolta, si la gent em posava diners, fantàstic. Si hi havia qui deia que això és el món convergent, escolta, oblida-te'n, tu fas rock en català i no pertanys a ningú, ja ho sabem que no pertanys a ningú. Però van necessitar fer la postureta. No, és que nosaltres som lliures. Sí, home, sí.
11: Aquí el Cuco té una frase que em sembla que defineix molt bé Sopa de Cabra i que podria ser un títol alternatiu, que és nosaltres som Sopa de Cabra i que us donguin pel cul.
6: A tots.
11: Jo crec que aquest és era l'esperit seu, no? És igual, que pot estar tothom en contra nostra, però nosaltres volem anar cap aquí, anirem cap
0: som
11: aquí.
0: Som roquers i volem obrir horitzons. Però sí, jo crec que tu, Gerard, pateixes de veritat, amb tot el que passa en aquell concert i la pedrada que posàvem abans. Tu allà, no sé com ho tens arxivat a la memòria, en quin espai, si en el de una mica dolorós, molt dolorós, o vull oblidar-ho.
6: Jo hi ha moments que he pensat tant de bo no ho haguéssim fet, per exemple, aquell concert, no? Però és perquè jo faig música no per ser ric ni famós ni punyetes d'aquestes, ni ho fèiem, sinó perquè ens creiem l'esperit i d'alguna manera l'esperit de tota aquella música que venia dels 60s, dels començaments dels 70s, que representava una revolució juvenil amb la qual ens envirellàvem i ens sentíem doncs forts per enfrontar-nos a tots i per canviar les coses. I de sobte, jo sempre me'n recordava i citava en aquella època, me'n recordo una frase del Marley que deia, si li demanes un favor a un polític se'l voldrà cobrar 100 vegades, no? I havíem construït un camí fins al 91 en el qual no vam necessitar ningú, sobretot veníem de comarques, era multitudinari, ens vam créixer a través de les ràdios municipals, sobretot, no? Era algo molt d'arrel, no?, amb la gent. I de sobte vam arribar aquí a Barcelona i ens van posar allò de Generalitat de Catalunya presenta oficines, ressons, i va ser una cosa que van fer els manejaments en aquell moment, almenys el nostre, d'esquenes a nosaltres, i jo vaig reaccionar, però amb tot el volcà que tinc a dintre...
0: No em vull agenollar davant de Jordi Pujol.
6: Exactament, sí, aquesta era la cosa.
0: Jo no recordava i flipat, i dic... I a més, amb tu dient això, vaig reaccionar...
6: Sí, amb molta mala hòstia. De fet, tot va venir de que ens vam negar a anar a una fotografia que s'havia de fer davant del Sant Jordi pel diari Avui, en aquell moment, amb tots els grups. I en aquell moment, aquell matí, vam veure els diaris, vam veure la notícia, vam veure el conseller, vam veure... No hi havia cap músic a la notícia.
0: Era com el concert, recordem, amb Sant Traït,
6: sí,
0: amb
6: el Sau i els Pets. I era com un projecte institucional, no? I vam dir, però què collons és això? Doncs no anem a la foto, saps? D'entrada, no volem participar d'aquesta història, ja veurem si toquem. I allà es va despertar tota una reacció que jo aquell dia me'n vaig anar al cinema.
0: Mira, jo no l'ha fet l'espoiler, ho anava a dir, però que a mi m'ha flipat això.
6: No diré la pel·lícula que vaig a veure.
11: Jo he de dir una cosa, que quan...
0: Abans d'aquest concert, se'n va al cinema.
11: Sabent tot això, vaig tenir accés a l'arxiu del concert dels 4 grups que hi havia, el concert sencer de Sopa, que finalment no es va veure sencer, es va veure només una part del concert.
6: Exacte.
11: En el muntatge final que es va fer per la televisió. I realment em vaig quedar sorprès de l'energia que hi havia allà dalt d'aquell escenari i de l'energia que hi havia al públic. O sigui, jo crec que és un dels millors concerts que he vist de Sopa, suposo que per la ràbia que duien a dins.
0: Només faig que pensar que a l'època aquesta no hi havia mòbils. Tu t'imagines que hagués estat tota aquella etapa que vosaltres poseu portades de diaris, però tot això amb les xarxes socials, tremendo.
6: Uau, hauria sigut, sí, bestial. Bé, també el fet que en aquell moment no hi hagués xarxes i que durant tots aquells, bueno, tota una quasi la meitat de l'existència de Sopa, no? No hi hagués aquest tipus de relacions humanes a través de les xarxes, ni aquest safreig que hi ha ara a través de les xarxes, penso que fa que molta gent que podrà veure el documental es pugui sorprendre, perquè s'han fet moltes idees de nosaltres o de les nostres decisions, com si a vegades fossin fruit d'una estratègia de màrqueting, però no, sempre hem fet el que ens passava. O sigui, no hi havia cap pla premeditat. Sempre hem tirat endavant i hem pres les decisions en funció d'algú molt cert que ens succeïa, no? D'una entelèquia o d'un pla mestre que teníem per fer. Doncs ara anunciarem l'última gira i farem un... No, és això. En aquest moment ens estaven passant moltes coses això, i només ens quedava...
0: Que us colpien profundament, no?
11: No, en dono fe i jo diria que encara avui en dia encara els hi passa.
6: Sí.
0: Que us passa de tot.
11: És molt difícil, sí. Quan vam començar a fer el documental, de pensar o d'intentar imaginar què veuríem durant les gravacions, perquè tot era molt canviant.
6: Sí, és així.
0: I insisteixo en la generositat. Jo imagino que vau tenir una conversa. Hi ha el capítol amorós, la nòvia de sempre, d'en Gerard, que marca també moltes lletres.
6: Això va ser una decisió del... O sigui, jo això ho vaig saber després. De fet, ella em va escriure i em va dir: m'han trucat del documental per participar.
0: Estem parlant de la Glòria, sí, que va ser la nòvia d'en Gerard Quintana. Era la nòvia del Sopa de Cabra, sí. Exacte. I surt en el documental. I penso que hi ha generositat per part teva, Gerard.
6: I per part seva,
0: bona
6: també.
0: Idea. I per part de la Glòria. Sí, aquí sí. Conec i li envio una abraçada. Sí.
6: Absolutament. Per mi va ser una sorpresa. Vull dir que jo no sabia la gent que estaven decidint ells que participarien en el documental. No ha sigut un... O sigui, tingut absolutament...
11: No ens han fiscalitzat.
6: Llibertat.
0: Aquí anava.
6: I, de fet, un documental ja és això, no? Vull dir que és una mirada molt personal de la persona que ho fa. Té més a veure amb el cinema que amb el periodisme. L'altre seria un reportatge.
11: Totalment. Jo penso que en el cas de la Glòria no és una mirada de safreig, jo crec,
6: no.
11: De cotilleo. És una mirada de pensar que era una persona que ha sigut important en la història de la banda.
0: Però a més una reflexió sobre la fama, sobre l'èxit,
11: sí.
0: Sobre tot el que significa ser tan famós. Ser un cavall salvatge, deixa'm-ho dir.
6: Sí, jo em pensava que era un drac i només era un cavall salvatge.
0: Si ho entendreu els que... No he fet spoiler, no?
11: No.
0: Estava preocupada jo, Jordi.
6: No, però sense la Glòria, clar, no hi hauria Si et quedes amb mi,
11: no, i
6: Nits de Glòria, ni Glòries
0: que...
6: de Sitges, ni tantes.
0: Mira, hi ha
6: cançons.
0: Una cosa que dius molt bonica amb Camins, que dius, no sé per què ens feu entrevistes, si està tot a les cançons,
6: sí.
0: I és cert.
6: Sí.
0: I això
6: sí.
0: Ho sabem els que us hem escoltat, i dius, si aquí està tot.
6: Algunes estan més encriptades, i sempre... el 99%, diria jo, cada cançó és fruit d'algú viscut i d'una vivència d'aquelles que et deixen petja, i algunes s'entenen més explícitament i altres menys. Però sí, jo crec que no, només caldria escoltar les cançons per saber.
0: Com encareu ara la gira? Hi haurà bronca després dels concerts o ja heu decidit que no hi ha bronques després? No es parla del concert i punt.
6: No ho sé. Bueno, aquí vam arribar a aquesta conclusió després de temps, perquè hi havia bronca cada concert, després de cada concert durant un temps.
11: Això és rock and roll, també.
6: Això és rock and roll, també.
0: Jordi, aniràs o no divendres a Ras Matàs?
11: I tant. Sí, sí, moltes ganes. A més, és un espai, el Ras Matàs, antic Celeste, que forma part de la història de la banda, i em ve molt de gust veure'ls ells allà, a aquest espai.
6: Això és fruit d'una reflexió de gairebé un any, eh? On començaríem la gira?
0: Mira,
6: que ho podíem haver fet a altres espais, dèiem el Sant Jordi, que també hi hem tocat diverses vegades.
0: I que no us creieu, clar, quan vau tocar altres vegades. Ens han quedat tants temes que, veus, de la sèrie a mi em semblava bona idea. Ja t'ho pensaràs.
11: Hagués
0: amb tot aquest
11: bé,
0: material.
11: Hagués
0: estat bé. De moment...
6: No destrueixis el material, de moment.
0: No destrueixis. TV3, aquest documental torna enrere de la Manchester, que ha dirigit en Jordi Call, gran documentalista, que ja ho has demostrat en aquest tipus de documentals. Moltes gràcies per aquest documental, per
11: gràcies
0: ser avui
11: al
0: balcó. Gerard, Quintana, un plaer que hagis estat avui. Fes una abraçada en Josep Tió.
10: De part vostra.
0: A tots.
10: I bé, el 15, el 15 i el 16 no podeu ser amb nosaltres perquè està ple el Ras Matàs, la sala més emblemàtica amb la que segurament i el que significa la nostra trajectòria, però hi ha més concerts. I si el 19 voleu veure també aquest tornar enrere, aquest documental, i si no, podreu veure la carta.
0: Ja veuràs quan vegin el documental les ganes que tindran d'anar-hi. Gràcies, molta sort i encerts.
10: A vosaltres.
0: Abraçades.
10: Gràcies, Anna.